0: una experiència, quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions i tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho, i aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
1: De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals. Quin paper juga tot aquest, aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
0: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments, val? Llavors els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment, el ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, diguem, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no?, es vagi canalitzant, es vagi... bueno, al final aquesta el so és vibració, no? I l'energia segueix aquesta vibració.
1: Que bo.
0: Et va portant cap a... indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això, no? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic. Un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això pots gestionar-ho des d'un estat de... o sigui, no perds la consciència en cap moment, l'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no? Amb la respiració.
1: I pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte tot això.
0: Sí, i tant.
1: Què els diries? Així simple per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència.
0: Bueno, jo els diria que confiessin en la tècnica. Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromiàlgia, he estat amb gent, treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no?, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no?, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, doncs això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt brutal.
1: Suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés.
0: Sí.
1: Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
0: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, jo no explico mai això, però bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que té esclerosis múltiple, i en un dels brots va quedar paralitzada sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista que et queda anestesiat? I diu, això és sempre. Diu, jo sempre ho tinc així, no? I cap a l'espatlla i al braç i tal. I en una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, en una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
1: Que bonic.
0: Sí, molt bonic.
1: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
0: I tant, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors, una sessió el que fa és una neteja profunda a la nostra casa i llavors sí que ja s'ensenyen tècniques concretes per fer 5 minuts cada dia, no? Per poder anar traient com la pols perquè no es continuï embrutant aquesta energia.
1: Marga, per algú que ens està escoltant ara i que està interessada en el tema del breathwork, com es podria posar en contacte amb tu?
0: Sí, bueno, jo estic treballant ara mateix a Sigma, llavors a través de Sigma o a través del meu mòbil podem concretar un dia, perquè lo interessant de tot aquest treball de respiració, no, tota l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, és que necessitem entendre què és el que anem a fer, o sigui, no és una tècnica per fer, diguem, les respiracions. Primer el que hem de fer és analitzar, no? tot això que he explicat, tot el que té a veure amb la respiració, aplicar les tècniques que necessitem per poder, no, gestionar el nostre dia a dia, i llavors la tècnica del breathwork s'explica al final de les quatre sessions. Tot això ho he com estructurat en quatre sessions per veure tots aquests aspectes, per conèixer una miqueta tot aquest territori. Jo penso que és molt important conèixer tot aquest territori. Llavors, al final d'aquestes quatre sessions hi ha la sessió de breathwork, havent entès prèviament tot això.
1: D'acord. Doncs, Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres
0: i explicar-nos
1: aquest món, personalment, completament desconegut. No havia sentit mai parlar del breathwork i ho he trobat superinteressant.
0: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no? que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no? Totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera, i llavors cap a l'any 2022 vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no? Tots uns anys bastant profuns, i que vaig poder, no, sortir, diuen que com causa amb un pou, l'única sortida que tens és pujant amunt, no? Llavors, tot això va ser la meva experiència personal, i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no, que estic oferint ja fa uns anys a la gent, i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no? Perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració, i tot això són coses que la gent desconeixen.
1: Doncs, Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es varen sumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Azamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans era excepcional esdevé possible i ha estat normal per la majoria. No és immediat, no és màgic, però és real. Hi ha un punt, invisible però tangible,

algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre algú escull l'amor en lloc de la defensa, què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais, i potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: La nit.
0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
4: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
5: Benvingut al Club dels que estimem la cultura.

0: Radio Vila Sacra. Made in Europe.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: Que t'has fet mal?
6: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
5: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
7: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.
8: Per a qualsevol incidència en l'enllumenat de la via pública, cal adreçar-se al telèfon
9: 800 760 909.
8: És el número que Endesa ha posat a disposició de la ciutadania per tal de solventar qualsevol tipus de problema d'una forma àgil i ràpida. Aquest telèfon cal utilitzar-lo en cas de detectar alguna incidència a qualsevol punt de llum de l'enllumenat públic, ja sigui pel mal funcionament, avaria general o manteniment pels fanals.
10: Alcohol, drogues, juego, las adicciones hunden vidas. Sal de ellas. Día 1, Centro Terapéutic. Ahora también con una masía en plena naturaleza, a solo 10 minutos de Girona. Además de nuestro centro de Paracol 15. Infórmate, no lo dudes. 644-929-885.
11: Y en centroterapéutic día1.com.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Si t'enganxa, t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba. No? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entens?

0: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Pareu bé l'orella.
4: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: sabies que...
1: Els queixals del seny, a diferència d'altres tipus de dents, comencen a sortir quan l'ésser humà gairebé ha passat l'adolescència. Els experts no semblen haver entès completament la raó darrere d'aquest misteri, però un nou estudi sembla oferir una resposta. A l'examinar els ossos del crani de 21 espècies de primats de models 3D, l'antropòloga i autora d'aquest estudi va obtenir una resposta sobre el perquè de l'aparició tardana dels queixals del seny. A causa de que les nostres cares són molt curtes i les nostres mandíbules creixen lentament, els dents s'ajusten amb aquesta taxa de creixement, fins que hi ha un espai mecànicament segur per emergir. El resultat de l'estudi no només ens brinda una nova forma d'avaluar les condicions dentals, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.

0: música, entreteniment.
1: Soc fan de la creativitat.
2: Soc fan de descansar amb la família.
3: Soc fan dels colors atrevits.
4: Soc fan de descobrir nous camins.
5: Soc fan d'agafar aire.
6: Soc fan de fer història.
7: Soc fan dels grans escenaris.
8: Soc fan de Catalunya.

0: David.
1: Oye, ¿quién es un mensaje?
2: Vols que escoltis un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Què tal? Bon dia. Doncs, bueno, això, aquests 30 anys em fa molta il·lusió. I m'és molt difícil intentar canviar. A vegades et diuen, escolta, escolta aquest programa tal, escolta aquest altre, tots els nanos, no?, que són més d'altres emissores. Bueno, la veritat que us desitjo 30 anys més, sobretot els responsables polítics entenguin que no podem prescindir del nostre mitjà de comunicació perquè és una eina de cohesió molt, molt important. A veure.
0: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Us quedeu, oi?
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
8: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
9: A Ràdio Vila!

Els tubs fluorescents, habituals en oficines i comerços, amaguen una curiositat fascinant. El seu funcionament es basa en un procés semblant al dels llamps. Dins del tub, ple de vapor de mercuri a baixa pressió, un corrent elèctric excita els àtoms de mercuri, que emeten llum ultraviolada. Aquesta ona xoca amb el recobriment de fòsfor de l'interior del tub, que la converteix en una llum visible blanca. Aquest procés, anomenat fluorescència, és més eficient que les bombetes incandescents, consumint fins a un 75% menys d'energia. Una curiositat menys coneguda és el seu impacte cultural i psicològic. El parpalleig subtil dels tubs fluorescents, sovint imperceptible, pot causar fatiga ocular i mal de cap en algunes persones, un fenomen anomenat efecte estroboscòpic. A més, el seu to fred i uniforme ha estat criticat per crear ambients impersonals, influint en l'estat d'ànim. Per això, en algunes pel·lícules i sèries, els tubs fluorescents es fan servir per transmetre sensació d'esterilitat o tensió, com en escenes d'hospitals o d'interrogatoris. Tot i la seva eficiència, els tubs fluorescents estan en declivi per l'auge dels LED, més duradors i sense mercuri, un component tòxic que requereix un reciclatge especial.

0: imperceptibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Tanca els ulls.

0: de tot el millor preu. Visita'l. Amazon.es.
1: Apuja el volum.
2: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
3: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
4: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
5: Por fin. Tal y como habíamos imaginado... Llegó el momento. Ya podemos encontrarnos con vosotros en cualquier lugar. En clave sobre el ras y en la inclinación declinada versículo par, dispuestos a hacer uso del repertorio ambiental y bricolaje musical para tal vez deleitar al pasajero casual, al que acaba de llegar y al que está desde hace tiempo sentado en el sofá. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Proyecto Voltaire les presenta Música de Mobiliario.
6: Ahora te explicaré una historia.
7: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el Pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
2: El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
3: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això...

0: quilòmetres. Tal com està, no es pot aprovar.
1: Fa temps que empreses d'energia estan interessades de tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té 2 parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin 3 plantes de bateries per emmagatzemar energia.
2: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
3: Hi haurà un administrador que, amb el suport del col·legi professional, s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala...
3: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple. I el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No et pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Volcans reals, amb el fotògraf i alpinista Jordi Ferrando. És un home que després d'un viatge de Montserrat a Puigcerdà amb 16 anys i 3 amics, va decidir que la motxilla a l'esquena i la càmera de fotos a les mans l'acompanyarien tota la vida. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Ens fas molta enveja saber que estàs a Sicília físicament, eh?
3: Quan vulgueu, podeu venir.
1: Ja m'agradaria, ja. Acabem el programa i venim. Escolta, parlàvem de la teva passió per la fotografia i crec que el teu avi té molt a veure amb això.
3: Sí, ell era fotògraf, tenia a la casa de les Borges Blanques tenia un petit laboratori de blanc i negre i ell em va ensenyar tot el que vaig saber de fotografia al principi. Tenia revistes i on passava doncs, els dies tancat a la biblioteca llegint llibres de fotografia i de viatges. I, per tant, d'aquí va néixer tot.
1: El cas és que hem llegit el teu reportatge a la revista Vèrtex, que és la revista de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC, un reportatge sobre els volcans de les illes Eòlies, a Sicília, que és on estàs ara. Són Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi. Hi ha un volcà a cadascuna d'elles, Jordi?
3: En principi són volcàniques totes, però algunes estan apagades. De fet, només Stromboli i Vulcano. I ara s'ha descobert que Lipari, el fons marí, estan actives. Les altres van deixar de tenir activitat fa bastant de temps.
1: Ens ha cridat molt l'atenció i, de fet, dius al reportatge que és un dels elements naturals més potents i interessants als ulls d'un fotògraf inquiet. Comprovar amb els teus propis ulls, Jordi, que la Terra és viva, que hi ha aquests volcans i que sota hi ha un cor que batega, què és el que et desperta a tu com a fotògraf?
3: Home, la veritat és que com a fotògraf hi ha un munt de possibilitats, des dels colors a les formes. La Terra té un aspecte diferent del que coneixem normalment i després quan veus l'activitat, ja sigui gasosa o magmàtica, clar, això és una cosa que no es pot trobar a les muntanyes normals i llavors has de tenir una miqueta de cura per on camines, com ho fas, perquè no deixen de ser unes muntanyes actives, amb caràcter, i has de vigilar que no es despertin, entre cometes, i t'enganxin en algun moment que amb elles no els agrada, i ja està. Però per la resta és molt tranquil, si vas amb guia o així és fàcil.
1: Ara parlarem de tot això, i jo t'he preguntat com a fotògraf, però ara et pregunto veure-ho amb els ulls d'una persona, és a dir, despullada de qualsevol tipus de professió, no sé, es capta d'alguna manera especial el magnetisme?
3: Sí, jo crec que sí, perquè la força, a més de totes aquestes activitats, no és només visual, sinó que també és en forma de sorolls, en forma d'olors, en forma de tremolors. Per tant, qualsevol persona, no cal que es facin fotografies, ja és la Terra et crida, la Terra es manifesta amb tota la seva potència i només es pot fer que admirar-ho i estar allà, pendent del que fa.
1: Deu requerir tenir en compte moltes coses. Abans ho deies, per exemple, no? Caminar per llocs segurs o anar amb algú acompanyat. Tu què fas?
3: Si ho necessito, sí. Normalment sempre la primera vegada que vaig a un lloc que no conec, i sobretot si és un lloc d'aquests, em faig acompanyar d'algú que tingui experiència, que sigui un guia vulcanològic. Després, si ja veig que no hi ha perill, llavors ho puc fer jo, doncs llavors ja acompanyo jo altres persones. Però la primera vegada intento sempre que algú m'ensenyi el que s'ha de saber.
1: Ràdio
3: les precaucions, els horaris... Agafo els guies justos per poder començar l'activitat.
1: Aquestes fotografies que hi ha a la revista Vèrtex les vas fer l'any passat o fa un parell d'anys. Quin és el millor moment per fer una fotografia en un volcà?
3: Jo diria que el capvespre és el moment màgic, perquè a part de no fer tanta calor, perquè normalment aquí a Sicília fa bastanta calor, el setembre ja baixa una miqueta i a la tarda la llum és molt més bona, hi ha la llum taronja del capvespre abans de que sigui fosc del tot, i a Vulcano es barreja amb els fums i en canvi a Stromboli es barreja amb el color de la lava, que és molt més intens sobre un fons fosc.
1: Clar.
3: Com és el cel ja que no té la llum del dia.
1: Llegeixo que el fum i la llum són un matrimoni, una combinació fantàstica, és així?
3: Exacte, té una cosa de màgic, té una cosa com si entressis a la caldera de volcà. I aquesta combinació, a més, com que el fum és mòbil, has de saber una miqueta moure't i intentar amagar-te o amagar alguna cosa darrere el sol, intentar que aquests dos elements ballin junts, tu també estàs en sintonia, és molt, molt interessant. El fum dona un ambient màgic, que no donen altres elements. I llavors, quan poses, per exemple, una persona que està mig amagada entre el fum, sembla que surti d'un paisatge tret de contes, de fades o d'un món fora del terrenal, entre cometes, no?
1: De tota manera, amb aquest fum s'ha d'anar en compte, perquè l'altre dia preparant l'entrevista em deies, home, aquestes olors de vegades són tòxiques, oi?
3: Mm. Exacte, el sofre, són gasos de sofre, són tòxics per a les persones i per a les màquines fotogràfiques també, no és que estalvien a ningú. Llavors s'ha de buscar un dia amb el que hi hagi vent molt fort o vent bastant fort, perquè així aquest vent fa que el fum no passi d'un metre d'alçada. I llavors tu pots moure't amb certa tranquil·litat a la vora de les boques de gas sense que hi hagi perill. Igualment sempre portem una mascareta, una cosa que tapi el nas i de la boca, perquè a més la pudor és bastant important. Però hi ha sacrificis que s'han de fer per poder obtenir imatges i per poder viure sensacions diferents.
1: Per tant, Jordi, quan dius a un metre màxim, t'imagino envoltat de cintura cap avall de fum i de cintura cap amunt, no.
3: Exacte, de cintura cap avall. Estic envoltat de núvols de sofre i de cintura cap a dalt tinc el capvespre i el sol que des de la cara. Per tant, és una situació magnífica.
1: Dius al reportatge, sovint les càmeres no aconsegueixen fer justícia als magnífics colors del sofre. Tu et penses molt les fotografies abans de fer-les per traslladar tanta bellesa? O hi ha un moment que dius, mira, jo faig el que puc, però és que és impossible ja anar més?
3: Normalment intento captar la sensació. I llavors, quan sé la sensació que vull expressar en una fotografia, sé si la podré fer o no, perquè algunes sensacions depenen d'olors, de sons, i sé que aquelles coses no podran ser. Per tant, si veig que la sensació està basada molt en altres coses que no són visuals, sé que potser més val que em concentri, gaudeixi del moment i no faci la fotografia. Si en canvi hi ha coses com els colors que sí que puc treure en fotografia, llavors em concentro a fer la imatge.
1: La càmera pateix, ho has dit fa un moment, que hi ha fums tòxics que també poden afectar el material.
3: Sí, perquè és tot electrònic ara en aquests moments i llavors doncs el sofre o els gasos carregats de metalls interfereixen una miqueta amb els contactes electrònics i a vegades ja m'ha passat alguna vegada que la càmera s'ha bloquejat, he hagut de sortir dels fums, netejar una miqueta contactes i llavors torna a entrar.
1: Jordi, a l'altre extrem dels volcans hi ha el fred i les aurores boreals que sé que n'has fotografiat, i entre totes dues coses hi ha una altra que a tu també t'agrada molt i que queda palesa al teu Instagram, Jordi Ferrando Arrufat, que jo he vist una imatge de Sri Lanka i s'hi veuen un parell de persones resant, estan al fons, però en primer pla el que es veu és la flama d'algunes espelmes i uns reguitzells de floretes, de flors blanques. És una imatge molt poètica, molt delicada, que em fa pensar una cosa que vas dir l'altre dia, que era, m'agrada l'espiritualitat de la gent. I jo, en el fons, penso que això és un altre volcà interior, però és el volcà de les persones, no? Es pot captar això?
3: Sí, la veritat és que cada vegada més busco la relació entre la natura i les persones i com llocs sagrats atreuen les persones o persones fan d'un lloc un indret sagrat per elles mateixes. I es pot captar quan t'oblides una miqueta de tot el entre cometes, el teu origen, i llavors observes. Un bon fotògraf jo crec que hauria de ser un bon observador i per tant entrar en sintonia amb la gent del lloc, entrar, no jutjar i estar atent al que succeeix al nostre voltant, parlar, somriure amb els ulls i buscar aquesta connexió, la mateixa que trobes amb la terra, amb els elements de la terra, però també amb el que fa que una persona se senti connectada en un lloc determinat.
1: Estàs dient coses molt maques, que a més estic pensant, no cal que siguis fotògraf per poder-ho sentir i ser així, no? Estaria bé que tots ho fóssim una miqueta. El Jordi Ferrando organitza viatges fotogràfics a un munt d'indrets i tots tenen un fil conductor, que és això, no? Els elements primordials del món, em deies l'aire, l'aigua i el foc. Nosaltres el que esperem és poder algun dia apuntar-nos a alguna d'aquestes sortides que fas i gaudir de tota la teva experiència per sumar-la al nostre àlbum de fotos particular. Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, que tinguis un bon final de viatge aquí a Sicília i sobretot molt bones fotos perquè les puguis compartir després amb nosaltres.
3: Moltes gràcies, Emma.
1: Una abraçada ben gran, Jordi. Adéu.
3: Una abraçada.

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-Sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Renfe amplia i crearà de nous tallers de reparació dels combois. La companyia destinarà uns 164 milions d'euros a ampliar més del doble la capacitat dels tallers on es fa el manteniment dels trens a Catalunya, mentre s'espera l'arribada de nous trens que Alstom està fabricant a Santa Perpètua de la Mogoda. Cristina Martín.
2: Aquest és el so que se sent quan es desmunta un tren de Rodalies. Se li treuen les portes i els seients, es reparen els diferents elements que formen els vagons i es torna a col·locar tot en el seu lloc. Són algunes de les tasques que es fan cada dia en el taller que Renfe té a Vilanova i la Geltrú per posar al dia els trens. Una instal·lació que ara s'ampliarà per donar servei als nous trens que s'espera que comencin a circular a partir de l'any que ve. No serà l'únic taller de Renfe a Catalunya que s'ampliarà. També ho faran els que hi ha a Sant Andreu, Comtal i Ripoll. A banda, se'n faran de nous Manresa, Sant Celoni i Granollers. Després de 40 anys sense construir cap nou taller, aquesta inversió permetrà millorar el servei de Rodalies apropant les instal·lacions de manteniment a les diferents línies de la xarxa ferroviària.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: 3, 2, 1, ja!

0: escoltats i anar a l'escola i tenir un metge que ens curi.
1: Tenim dret a ser feliços, passar-nos bé i també fer molts amics.
2: Tindre salut.
3: Anar al col·le.
4: Jugar.
5: Tindre una família.
6: Per tindre un problema no ets diferent.
7: Per exemple, les races tampoc són diferents, tots són iguals, tots són persones.

0: quan desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci... Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Topic, talent, tòpic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
4: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
3: Maset, el vi de casa.
5: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
6: Per la gent intel·ligent, Ràdio

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Oh my God!

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
2: El barretinaire d'Olot. Un barretinaire d'Olot se'n va anar pel món a vendre barretines. Sense adonar-se'n, va fer cap a la terra de les mones. Se li va fer de nit enmig del bosc i es va veure obligat a dormir al peu d'un arbre. Abans de disposar-se a dormir, va desfer el gran paquet de barretines que portava. Se'n va posar una, com solia fer sempre, per anar a dormir. I es va ajeure servint-se del paquet de les barretines com a coixí. L'endemà, quan es va despertar, es va trobar en que el paquet estava buit, sense ni una barretina. El pobre home es va desesperar, perquè li havien pres o havia perdut tot el bagatge i tota la seva fortuna. Sense saber-se explicar què li podia haver passat, inadvertidament va aixecar la vista i va veure tots els arbres de la rodalia plens de mones que duien barretina. Havia succeït que les mones, portades per l'afany d'imitar tot el que fa l'home, així que el barretinaire, cansat per la fatiga, es va dormir, li van desfer el paquet i es van repartir les barretines. Barallar-se contra tants micos era impossible. Donar-los a entendre que les tornessin planerament i amb raons no era viable. El pobre home no sabia pas com se n'en sortirien. Com que tenia geni, es va treure la barretina del cap amb una revolada i la va rebatre per terra. Al moment, tots els micos el van imitar i van tirar totes les barretines a terra, on van caure com si plogués. El barretinaire havia trobat, sense pensar-ho, la solució. Va recollir les barretines sense que ni manqués ni una, va fer altra vegada el paquet, se'l va carregar i va seguir la seva via.

visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és a les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català. El preu de la visita és de 4 euros i la durada estimada a 1 hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

0: cançó Gràcies a la vida és una cançó d'inspiració popular composta per la cantautora i intèrpret també Violeta Parra, una de les artistes que va crear el moviment artístic conegut com la nova cançó xilena. La cançó que va fer Parra la va fer durant la seva estada a La Paz, a Bolívia. És la primera cançó del disc Les últimes composiciones de l'any 1966. L'últim disc publicat per Violeta Parra abans de que es tragués la vida el dia 5 de febrer de 1967.
1: Gràcies a la vida que me ha dado.
2: Jaume Escala versiona Gràcies a la vida, de Violeta Parra.

0: Cançons.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
8: El mercat de treball català ja s'aguanta pels treballadors estrangers. En la darrera dècada s'han duplicat i se suposen més de la meitat de la nova ocupació que s'ha creat al país. Són, en total, 773.000 persones cotitzant, segons Foment del Treball. Pol Valero.
9: En 10 anys, Catalunya ha sumat 400.000 treballadors estrangers al mercat laboral i ara representen un de cada 5 ocupats en actiu. Segons la patronal de les grans empreses, Foment, la seva arribada ha estat clau per sostenir el creixement econòmic. Luis Pérez, president de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans.
10: Los dos mayores desafíos, por no decir problemas, son hoy en día el absentismo y la falta de candidatos, es decir, la falta de personal para trabajar, y no solo personal cualificado, sino de personal desde camioneros hasta ingenieros.
9: Respecte a la regularització de migrants, Pérez ha assenyalat que hi haurà un percentatge elevat de persones que passaran a l'economia formal i ha descartat que el procés generi un empitjorament general de les condicions laborals.
7: La tria de notícies del dia de Ràdio Vilasacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
11: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vilasacra.

0: El Disseny Hub Barcelona i les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs seran les seus principals del Congrés d'Arquitectes que es farà a la capital catalana del 28 de juny al 2 de juliol. Hi passaran més de 10.000 professionals, acadèmics i estudiants que debatran quin paper ha de tenir l'arquitectura en els principals reptes d'avui, com la crisi de l'habitatge o el canvi climàtic. Teresa Taboas, vicepresidenta de la Unió Internacional d'Arquitectes, organitzadora del Congrés, remarca la necessitat que el sector capgiri algunes actituds.
1: Demasiado tiempo ensimismados, y es el tiempo de mirar hacia afuera, es el tiempo de tener en cuenta qué es lo que está pasando y dar respuestas, porque trabajaremos multidisciplinarmente, trabajaremos con esa mirada amplia, esa es la única manera.
0: Els premis del Congrés s'entregaran en una cerimònia a la Sagrada Família i la clausura es farà al Castell de Montjuïc. L'esdeveniment, que Barcelona ja va organitzar el 1996, comporta que la ciutat sigui la capital mundial de l'arquitectura durant tot l'any que ve.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja sabem que el papa visitarà Brianzú, l'estadi olímpic, més enllà de la catedral, la Sagrada Família i Montserrat. També visitarà el barri del Raval. Per què el Vaticà ha escollit aquests espais per la visita a Barcelona?
3: La visita a Catalunya tenia dos punts molt forts marcats i amb molta projecció, que és la Sagrada Família, òbviament, però també Montserrat, però s'ha volgut donar també aquest to més social. I en aquest sentit han encertat plenament amb un tipus de visita que potser hem vist més sovint, que és aquesta trobada doncs, amb gent de l'àmbit de l'atenció social, amb voluntaris, etc, que es farà a Sant Agustí, que ja se n'havia parlat, però, i s'ha explicat que va ser una decisió d'última hora, anar a fer una visita en un centre penitenciari és ja marcar molt clarament el missatge de, escolti, això de la Sagrada Família és molt bonic, Montserrat ens mou el cor a tots, però aquí hi ha uns senyors que estan a la presó i que també són fills de Déu, per dir-ho així, no? I que, per tant, doncs, és també enviar un missatge molt clar en què els últims també estan dintre d'aquest viatge.
2: Quina valoració fa del vessant més social, precisament, d'aquesta visita?
3: Clar, aquí haurem d'estar molt atents d'una banda les fotografies, és a dir, quines imatges tindrem del papa en aquests entorns, i d'altra banda del missatge. Però clar, només el fet, hi ha una cosa que crida l'atenció, és a dir, quin líder mundial fa un viatge a un país estranger i demanen a veure les presons? No passa, l'habitual és anar a veure els llocs bonics, potser fer algun tipus de trobada amb un col·lectiu, però quan ve un president d'un primer ministre d'un altre estat, no va veure la presó, i van els que van a controlar-ho de organismes internacionals de drets humans. També hi ha una part de l'escaleta de l'horari del papa que es veu clarament que està buida, i on segur que el papa tindrà altres tipus de trobades.
2: Entre aquests col·lectius, per exemple, hi poden haver les víctimes de pederàstia durant la visita a Montserrat o en aquests espais buits que deies ara?
3: Jo crec que és possible que hi hagi una trobada amb les víctimes, que sempre se sabria posteriori, i en tot cas, sent un viatge a tot l'estat espanyol, en el lloc on tindria sentit aquesta trobada és a Madrid, on s'ha treballat tot el tema a nivell global d'església, tant religiosos com diocesans, amb el defensor del pueblo, on s'ha treballat a nivell de conferència episcopal, amb un tema que no afecta a Montserrat, sinó que ha afectat a tota l'església universal. Jo crec, em puc equivocar, però jo crec que no tindria cap mena de sentit que en l'estada a Montserrat es focalitzés en aquest tema, que evidentment és un tema menor i que és un tema on l'Església ha hagut d'assumir les seves responsabilitats, però que no té cap sentit focalitzar-ho en Montserrat.
2: Jordi, per acabar, els representants de l'Església han confirmat aquests dies que el Sant Pare s'adreçarà en algun moment en català. Això sabem si serà així?
3: No esperem, perquè tampoc ho va fer Benet XVI, que parli 20 minuts seguits en català, o que faci tot un discurs en català, però diguem que vagi una mica més enllà d'allò de Bona nit Barcelona, i que per tant en alguns moments del seu discurs doncs introdueixi una llengua que evidentment el papa no coneix i que si parla, parlarà perquè ben transcrit, però que introdueixi alguna cosa més.
2: Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, gràcies.
3: A vosaltres.

flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emocions.

si ens pots i vols escoltar, felicitats per voler i gràcies per triar. Si no pots, perquè la tècnica, la situació, les ones no ho permeten, o potser no vols perquè no t'agrada el que fem, tranqui, l'oferta és àmplia i hi ha de tot en un dial ple, per coses, per uns i per altres. Sí, sí, ja, no és Ràdio Vilasacra, però tot és respectable i no sempre es pot tenir el que un vol.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.
4: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
5: A 8 de setembre de l'any que ve, 60 anys de casats.
6: Un suportant-se l'altre, com és lògic, no. Un dia estirant la corda un per aquí, l'altre dia estirant l'altre. I és qüestió de respectar-se. I si t'enfades, pues, procurar anar-ho solventant. Els matrimonis tenen dalt i baixos, ja se sap. Si tot fos només bé, tot seria estar passat per ser palagós, no? Però són coses suaus, perquè si no, pues, estaríem un per aquí i l'altre per allà. Però ens hem anat suportant bé, ens hem anat acostumant. Ara ja, la nostra companyia ja és indivisible, no? Diguéssim, primers anys encara, però ja tens una cosa que ja no és solament amor, ni a, en efecte, és companyia, és viure en conjunt, forma part d'una unitat, i tu t'hi trobes bé. És com quan et compres un moble, que et compres un cotxe, compres, és igual, però amb més interès, perquè la dona pues, la necessites més ara que abans. I ella també la necessita més a mi que abans, perquè la companyia hi fa molt, penso jo, eh? A mi no sé que la necessito.
5: Deixem el guapetón i ja l'hi ben plantat, doncs pues, esclar, sí, sí. Vam conèixer més a fons i vam anar, va anar tot bé, doncs pues, vam continuar. Veure'ns cada dia, sí, però tot el que més no, eh? Ens veiem cada dia, el dissabte i el diumenge, ell treballava, jo també treballava, i el dissabte i el diumenge, doncs pues, sortíem, anàvem al cine, anàvem cantant junts darrere, tot això. Tanca els ulls.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Xisto. Al Parlant de Música encara no havíem parlat del basc, èuscar o euskera, una llengua que no pertany al grup de les romàniques que té al voltant, ni tampoc a cap altre grup. Es considera una llengua aïllada, l'única preindoeuropea que sobreviu a Europa. L'aïllament fa que el basc sigui força diferent d'altres llengües, però precisament en el cas del xisto, la més coneguda de les flautes basques, trobem unes quantes coincidències, musicals i lingüístiques, amb l'entorn català. En euskera, la paraula xisto té a veure amb xiular. En origen, un xisto és un xiulet, tant l'estri que serveix per xiular com el so que es fa quan es xiula. El xisto es toca amb una sola mà, l'esquerra, com el nostre flabiol. Amb la dreta, el xistolari pica l'equivalent d'un tamborí, com a la nostra cobla, en què el flabiol i el tamborí els toca la mateixa persona. A més, un dels noms que reben en basc, tant aquest timbal com la persona que el toca, és dambolín, paraula amb el mateix origen que tamborí. D'altra banda, en euskera, xisto té un origen paral·lel al del verb català xisclar, que ve de fistulare. En llatí, fístula vol dir flauta, però també conducte estret, que és el que són tant una flauta com un xisto, i estrenyes és el que fa la gola quan xisclem. Fístula, xiscla i xisto són totes tres paraules d'origen expressiu que volen reproduir el so de l'aire quan passa per un conducte estret. Quan respirem, l'aire entra i surt del cos sense esforç, tret que algú intenti escanyar-nos. I si una cosa tenen en comú la cultura catalana i la basca és haver sobreviscut a repetits intents d'escanyament. Potser per això, en tots dos casos, tant la música com la llengua són l'expressió d'un xiscle, d'un crit potent, i compartir experiències ens és tan necessari com respirar.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: 107.
5: La més musical de l'Empordà.
4: Freqüència modulada.
6: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
7: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
6: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
7: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
6: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Canviem de qüestió.
3: Sabies que...
4: El Mar Mort es troba a la vora oriental del desert de Jordània i és el llac més baix del món. És famós per la seva alta concentració de sal. L'aigua del Mar Mort és tan salada que és impossible ofegar-s'hi. La densitat de l'aigua és de 1,24 kg per litre, cosa que significa que una persona pot surar a la superfície sense esforç. L'alta concentració de sal també té altres beneficis per la salut. L'aigua del Mar Mort és rica en minerals com el magnesi, el calci i el potassi. Aquests minerals poden ajudar a tractar una varietat de problemes de salut com la psoriasi, l'eczema i l'acné. El Mar Mort és una destinació turística popular i cada any milions de persones visiten el llac per gaudir de les seves aigües curatives. El Mar Mort també és una font d'ingressos importants per a Jordània i la seva indústria turística, que representa una part important de l'economia del país.
0: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.
5: Siete como Radio Vila-sacra, solo Radio Vila-sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Diuen que en les criatures l'educació musical millora l'aprenentatge de la lectura i de la llengua, tant la pròpia com la resta. A més, fa més fàcil aprendre matemàtiques i millora el rendiment acadèmic en general. Els infants que aprenen música capten més bé el que els ensenyen a l'escola, aprenen amb més facilitat i dominen la pròpia llengua abans que els que no reben educació musical. En els adults, la música també és un estímul emocional directe, més que les paraules, i a més, ens entreté. Això vol dir que si sentim habitualment cançons en una llengua que no sapiguem, ens acostarem sense gaire esforç al seu sistema de sons. Si a més les cantem, aquestes cançons, serem més a prop d'acabar parlant aquesta llengua. A part d'imitar-ne els sons, deduirem com funciona i adquirirem paraules noves. Si volem aprendre una llengua o integrar-nos en una cultura, les cançons ens hi ajudaran. Per tot això que dèiem, la música pot ser molt útil en l'aprenentatge i normalització del català entre joves i adults nouvinguts. Si voleu aprendre català o conèixer més bé la llengua, formar part d'una coral, per exemple, us podria anar molt bé. I si sou catalanoparlants, recordeu que una bona manera d'ajudar els nouvinguts a adquirir la llengua és adreçar-vos-hi en català. La música és una gran eina. Tant si sou joves com si sou grans, tant si heu nascut aquí com si veniu de fora, la música us pot ajudar a ampliar coneixements lingüístics i pot convertir l'esforç d'aprendre en un autèntic plaer.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si t'agraden els gats, has de sentir aquest poema que ens recita la Lleisa, de quart de primària de l'Escola Maricel de Cubelles. Un poema molt feliç, ple de suavitat gatuna i d'un vigila, que tenen urpes.
5: Hola, sóc Lleisa. Us vaig ensenyar la meva poesia Gat. Tinc la cua molt senyora i el pèl m'ondula nevat, però em ve de Melterrat, perquè diuen és d'Angora. Faig via de dana correta i el lluç me lo donen bullit. Ec amb la pota i el mosquit i embullo el fil i la veta. Ja m'agrada aquesta vida una mica esmorteïda i queixar-se és de mal gust. Però a vegades voldries fer-te amb gats sense manies que et donessin un disgust.
4: Gràcies, Lleisa, per recitar aquest poema tan suau, suau, com un gat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fort impuls al mercat laboral a l'abril quan Espanya trenca per primer cop la barrera dels 22 milions de treballadors en actiu, el que suposa un nou rècord històric d'ocupats, Climent Sabater.
2: Les contractacions de Setmana Santa han disparat la xifra de nous cotitzants fins als 223.000 a l'abril, el que permet superar per primer cop els 22.100.000 afiliats, gràcies sobretot a l'ocupació que genera el sector serveis, com destaca el president dels empresaris, Antonio Garamendi.
3: Hay que felicitar a los autónomos, en la gran mayoría, porque una gran mayoría viene como conseqüència de l'hostaleria, del turisme, de lo que és la Setmana Santa.
2: A la vegada l'atur cau en 63.000 persones i la xifra total de desocupats queda per sota dels 2.350.000, tendència que destaquen els sindicats Cristina Esteve de la UGT, Carlos Gutiérrez de Comissions Obreres.
4: Unos datos de desempleo que no se daban desde el mes de abril del 2008.
5: Avanzar hacia el pleno empleo, reduciendo el paro estructural, mejorando la calidad del trabajo.
2: Com el conjunt de l'Estat, Catalunya també supera el rècord històric d'ocupats a l'abril amb 3,92 milions. L'atur s'ha reduït en 9.000 persones i el total d'apuntats a les llistes queda en 314.000, la xifra més baixa a l'abril des de 2008.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Si quieres oír todo igual,

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: La fem entre tots.
4: He escoltat la noia que deia que l'havien robat. M'hi han robat dues vegades el bolso. Aleshores, l'última va ser en una sabateria i bueno, sempre el portava creuat. I a les sabateries solen robar molt. Ho dic perquè no soc ni la primera, jo un cop m'ha passat, moltes senyores, també els hi va passar en els homes, però moltes senyores, jo mateixa m'estaven provant, com que em feia nosa, que el portava a sobre, el vaig deixar al costat i a sobre vaig posar la jaqueta. Doncs, però va ser en un moment. Hi havia una parella que, bueno, estaven mirant sabates a terra i a mi em va passar el moment que jo em vaig aixecar, que ja volia anar a pagar caixa, doncs em passen pel costat, que és una sabateria molt petita, que em van tocar l'esquena, que van sortir, i dic, oi, és que ni bona tarda la gent. Res, que vaig per agafar el bolso, dic, m'han robat. Molta gent, que estiguin en compte, les senyores, res més.
5: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

un segon de distracció, pots tenir un accident i et persegueix la resta de la teva vida. Un segon et pot canviar la vida. Quan condueixis, evita les distraccions.

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Som a Dosrius, al Maresme, en una estació de recàrrega de vehicles elèctrics. Ens acompanya en Patrick Renau, president de Voltur, una associació que promou el vehicle elèctric. Hem vingut aquí perquè la recàrrega, l'autonomia, segueix sent un dels principals dubtes a l'hora de decantar-nos, potser, per un cotxe elèctric.
4: La veritat, nosaltres, des de l'associació, us hem de dir que el desplegament de la mobilitat elèctrica és bona. Venim d'una època, 20 anys enrere, quan vam fundar l'associació, que pràcticament no havia ni un vehicle elèctric. Ara ja tenim uns 30.000 vehicles elèctrics circulant per Catalunya. És una xifra molt petita comparada amb els 5 milions de vehicles de turismes i de motos i de furgonetes que tenim de combustió interna, però és delatador del futur que ens depara.
3: Ara mateix a Catalunya, de punts de recàrrega, ens en falten?
4: Aproximadament, quan tenim 30.000 vehicles elèctrics, un 10% del 30.000 correspon a la quantitat d'infraestructura de càrrega que necessita un país, o sigui, uns 3.000. I això, més o menys, sí que ho tenim. Una altra cosa és la qualitat del servei.
3: I com està això?
4: A vegades ens trobem com usuaris a estacions de recàrrega que estan mal utilitzats, tenen alguns actes vandàlics o tenen incivismes que estan ocupats per vehicles de combustió interna, i després també a vegades la recàrrega no funciona bé, sobretot els temes de la comunicació i després del subministrament elèctric.
3: Parlàvem de la qualitat i els preus.
4: Bé, el tema dels preus, estem d'un extrem a un altre. Venim d'una època que la infraestructura de càrrega per vehicle elèctric és gratuïta, i nosaltres considerem, tenint en compte que el parc de vehicles encara és molt petit, estem parlant d'un 1% de tot el parc de vehicles que tenim a Catalunya, que sigui gratuït, per aquestes quantitats no és un problema. Però tenim un altre extrem, per exemple, com l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha volgut posar molt valent amb el tema de les tarifes de recàrrega, que fins i tot és contraproduent, perquè els preus que posen, està clar que s'ha de pagar l'energia, i està clar que pagant aquesta energia hi ha d'haver un servei, un millor servei de la que hi ha actualment. Però el que està passant a l'Ajuntament de Barcelona és que han posat uns preus que pràcticament és el mateix preu per carregar un cotxe de gasolina. Per tant, en certa manera no estem incentivant la mobilitat elèctrica.
3: Ells ho justifiquen, diuen, per incentivar també la iniciativa privada, perquè farà falta també punts de recàrrega que posin iniciativa privada.
4: D'acord, però aleshores que no pugin tant el preu. Això és una excusa, en la meva opinió, una mica simplista del que realment perseguim, que és que la gent tingui energia elèctrica a la seva disposició amb qualitat, amb pagament, però amb qualitat i amb uns preus raonables. Ens interessa que el preu estigui, lògicament, per sobre del cost de l'energia a domicili, per fomentar que la gent carregui al seu domicili, però tampoc arribar-nos a aquestes xifres.
3: I la distribució geogràfica, aquests punts de recàrrega, com estan distribuïts pel territori?
4: Al principi, les distribucions geogràfiques que eren una mica desafortunades, perquè eren llocs que no eren massa útils pels usuaris. A poc això s'ha anat millorant i ara trobem ubicacions més coherents. Pensem que venim d'una època de la benzina, que el que fem és buscar energia en un lloc concret, una benzinera, i avui en dia, amb la mobilitat elèctrica, no necessàriament hem de buscar l'energia fora, sinó que ja la tenim a casa. A l'hora de fer desplegaments d'infraestructura de recàrrega en un territori, s'ha de tenir en compte això, perquè si no caiem en el mateix vici de voler posar estacions de recàrrega com si fossin benzineres, i no és així. Gran part de l'energia que acumula un cotxe elèctric pot provenir perfectament del seu propi domicili, sigui comunitat de veïns, casa d'un familiar, lloc de treball, que són llocs estàtics en què el cotxe està descansant, doncs allà aprovisionar-se.
3: Quan trigarà ara la recàrrega?
4: Aproximadament entre mitja hora, una hora, dues hores. Però també és molt important entendre que no necessàriament hem d'esperar que estigui el tanc ple. Sí que amb el nostre model actual pensem omplim el tanc i així ja ens

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya. Serà el pròxim 6 de juny, ens ho explica la Sara Riera.
2: La idea de forma aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat i ja s'hi han adherit una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. I si Saez, portaveu de la plataforma.
3: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge, i a poc anem apujant, no, esferes com més de definitòries.
2: La vaga general també du implícita una vaga de lloguers, però això és bastant més difícil d'articular si es vol fer a nivell global. A Barcelona va passar l'any 31. Per l'exposició internacional de 1929, la ciutat va rebre l'arribada massiva de mà d'obra i va doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Després de l'exposició, una crisi va deixar tots aquests obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta dels barris obrers. Va ser la primera gran reivindicació històrica per unes condicions dignes en l'habitatge que es va mantenir, de fet, durant tot el període de la Segona República.
3: El que sabem és que les vagues funcionen. I agafant aquesta trajectòria, aquesta empenta, pues també prenem la iniciativa de posar sobre la taula aquesta eina, és a dir, la vaga és una eina per aconseguir millores i toca posar-la en pràctica.
2: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que com a mínim el preu s'ha doblat, i això no ha anat pas en sintonia amb el que ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20%, i sense comptar-hi la inflació.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
5: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
4: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
5: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Comencem quarta temporada. Com ja us vam avançar, en aquesta temporada parlarem d'havaneres, una per capítol. Però no en farem una anàlisi musical, parlarem del que ens diuen, de la història que ens expliquen. La lletra és una peça fonamental en el gènere havanera i en la cançó en general. També us vam dir que seguirem un ordre temàtic i aquesta temporada comencem per les havaneres que ens parlen de Cuba o de llocs de Cuba. Avui us parlem d'una havanera de Carlos Cano titulada Habaneras de la Habana.

Descriu les habaneres com noies de bonics llavis, vermells, com la pulpa del guayaber, un fruit tropical d'un vermell intens al seu interior, i també de destacats ulls negres, tant com el carbó, ens diu. I compara el gest de les noies habaneres amb el del balanceig de la palma, un arbre també propi del paisatge caribeny. Fins aquí tot és molt bonic, però és ara, en el text de la tornada de l'habanera, quan ens relata que el seu amor no sembla que arribi a bon port. Com diu textualment, s'inicia com a taronja, un cítric agradable, però acaba com la llimona, un cítric més complicat. Davant d'aquesta situació, no li queda altra solució que demanar ajut a la divinitat, concretament a Santa Bàrbara i Babalú.

Fem un parèntesi. Aquestes dues deïtats mereixen ser explicades en el context de la cultura cubana. El nostre protagonista es dirigeix als sants, però no pas als sants propis del seu origen, com Sant Dionís, patró de Jerez de la Frontera. Es dirigeix a dos sants molt importants a Cuba. Per un costat, Santa Bàrbara, una santa molt lloada en la cultura de la pèrdua de les Antilles. Es tracta d'una santa de fe, que és el Sant Xangó de la religió afrocubana, i per l'altra, Babalú. Babalú és un sant de misericòrdia i és en la religió yorubà el que en la catòlica és Sant Llàtzer. Sens dubte, aquest gest denota necessitat d'assolir l'amor de Rosalinda. El desig que fa als sants queda palès en pla metafòric en el fet que compara l'oportunitat d'aconseguir l'amor de Rosalinda amb la pèrdua d'un tren o un vaixell, vapor en aquella època a Cuba, quan diu que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me voy a quedar más negro que el carbón. En la següent estrofa s'enumeren diversos llocs indispensables a visitar o tenir en compte en una visita a La Habana. Ens parla dels carrers de La Habana Vieja, el rovell de l'ou de la ciutat, uns carrers amb molt d'encant, els que qualsevol visitant, vulgui o no vulgui, hi va a parar. I de la mateixa Habana Vieja comenta també la plaça de la Catedral i el Castillito de la Fuerza, llocs que si mai aneu a La Habana no us podeu perdre. Finalment, clou l'estrofa parlant de finestres blaves que apunten a la badia de La Habana, lloc on el mar es presenta amb calma, més enllà del malecón. A La Habana, no totes les finestres són blaves, es refereix ell a unes finestres blaves. Però el que destaca aquí és la meravellosa vista que atorguen aquestes finestres als qui tenen el privilegi de mirar-hi. La darrera estrofa s'ha d'interpretar des d'un punt de vista molt poètic. Es fa entendre que l'enamorat busca per tots costats la seva estimada Rosalinda, que no troba, i a qui anomena conga, en comparació amb la soltura i vivacitat d'aquest instrument musical d'origen cubà. Finalment, la suposa asseguda en un seient comodíssim, gaudint de la bellesa visual que presenta el mar, ja donant per fet que mai la trobarà.

0: L'Havanera acaba novament amb la tornada, on queda clar al final que tot plegat es tracta d'un amor impossible. Aquesta temporada clourem amb una darrera intervenció a cada capítol del nostre musicòleg Martí Bacardí, que ens donarà la seva opinió al respecte del que expliquem. Martí, què ens en dius del que hem explicat?
1: Bon dia! Habaneres de la Habana. És una habanera preciosa. I com has dit al principi, parla d'amor. Però no d'un amor realitzat, d'un amor feliç, d'un amor inoblidable. No, parla d'un amor impossible, d'un amor idíl·lic, fins i tot d'un amor imaginari. I a mi m'agrada veure-ho des d'aquest punt de vista. M'agrada pensar, quan escolto aquesta habanera, que el protagonista ni coneix a la cubana Rosalinda, ni ha viatjat mai a la Habana. Interpreto aquesta habanera com un desig, com un somni del protagonista, de voler tenir un amor al Carib, una caribenya guapa en un lloc de somni. Però més enllà de fer realitat el seu somni, l'acaba troncant, degut a que sap que és un amor impossible. Moltes vegades, la interpretació de la lletra d'una habanera o de qualsevol cançó té un punt de subjectivitat que qui l'escolta se la fa seva. A mi, aquesta habanera em suggereix això, un amor per una persona i en un espai idealitzats. Somiar és gratis!
0: Moltes gràcies, Martí, per la teva interpretació del que ens explica aquesta habanera. Acabem episodi amb el tema que hem tractat avui, Habaneras de la Habana, de Carlos Cano.

0: volen saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh. Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: És l'hora del pati.

0: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
1: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
2: Generalitat de Catalunya.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: ets i en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: Uf!

0: Temps de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba Temps de Flors. Del 9 al 17 de maig, Girona Temps de Flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions.
4: 63.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir

0: Dipinto, di blu. Felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: I parlant d'emocions...
4: 72.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio.

0: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Salut i humor. Això és la caixa de sorpreses.
0: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.

Vull explicar un petit poema del llibre Si jo fos de Gorjos i després ensenyar-vos com fer un truc de màgia. Comencem per el petit poema. Es diu Si jo fos una sirena. Si jo fos una sirena, cantaria amb veu dolça cançons meravelloses i viuria al fons de l'oceà, entre coralls i tresors amagats. Buscaria la més màgica de les estrelles de mar, contemplaria la meva imatge reflectida a la closca d'una petxina i cavalcaria gràcils cavallets de mar. Nadaria cap a la superfície i després tornaria a les aigües més fosques de les profunditats del mar.

0: Llavors agafa la goma i posa-te-la a la teva mà. Després posa't el mòbil o tablet a sobre tapant la goma i ensenya la foto de la goma. Compta fins a 3 i treu la mà amb la goma alhora que canvies la imatge i semblarà que la goma ha sortit del mòbil. I això és tot. Adeu!
1: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit, cada nit.
4: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petit i doncelles, caient el sol ha dormit.
3: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una nova iniciativa permetrà que infants i adolescents puguin fer una trucada per contactar amb els seus pares o adults de referència des d'un comerç. La campanya s'anomena Fes un truc i s'hi han adherit fins a 5.000 comerços catalans. Júlia Albacar.
2: La campanya ha començat amb l'enganxada d'un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, el distintiu que tindran les més de 5.000 botigues que s'han adherit a la iniciativa. L'enganxina servirà per identificar els comerços on infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda. Ho ha explicat des de Lleida el conseller d'Empresa Miquel Samper.
3: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar, en aquest cas en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
2: Iniciatives similars ja funcionen en ciutats com Barcelona i Girona, on els menors poden adreçar-se a equipaments municipals, però sí que aquesta és la primera que s'estructura a tot el país.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Actualitzem.
5: Bon dia a tothom.
6: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
7: Ràdio Vilasacra.cat.
8: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene límites.
9: Christmas in Nova Jersey. Who's your choice?
10: Me, you ask, George.
9: And now, the romance of Helen Trent.
11: Pepsi Cola hit the spot.
12: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Jukebox Saturday Night. From high atop the Hotel Rialto, overlooking your town, USA, Chesterfield proudly presents Nico's Medley of

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Deixa'm estar pesat.
3: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: recordo amb una especial sensació i amb un sentiment molt arrelat al cor. Un regal que ens va arribar des de Roses. Un regal que ens va arribar des de Roses quan feia 3-4 mesos que estaven funcionant, i ja ens va arribar una carta, sí. Un dia aquí a l'emissora ens arriba una carta d'una senyora de Roses que ens diu que ens escolta i que ens vol fer un regal. Aquesta senyora es diu Conxita i la tenim al costat, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Conxita.
1: Bon dia.
0: Com et trobes?
1: És que he passat un constipat tota aquesta setmana que no he sortit. Sort de les veïnes, que sí. Quan passa m'aporten una mica de pa, de l'altre ja tinc.
0: Que estàs constipada.
1: M'ho he passat molt malament. Mm. Però bueno, em penso que avui ja podré respirar una mica millor.
0: Però a veure, Conxita, no tens el nostre telèfon?
1: Sí.
0: I per què no ens truques?
1: Ai, i què hem de fer? Venir aquí perquè estigui constipada?
0: Conxita, nosaltres, a la primera conversa que vam tenir,
1: sí.
0: Davant de tota la nostra audiència, què et vam dir?
1: Ja.
0: Bueno, doncs quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha o no n'hi ha.
1: Sí.
0: Doncs, et dic...
1: No, però jo, bueno, si fos un cas extrem, pues sí, lo que sigui, però per un constipat, no, mare de Déu.
0: Bueno, tu estàs a casa.
1: Sí.
0: I estàs bé en aquest moment.
1: I ara el dia 2, vindran les meves netes, que estan a Saragossa.
0: Sí.
1: I ara vindran a passar 3 o 4 dies aquí amb mi.
0: Ah, molt bé.
1: Bueno, després li volia comentar, perquè com que ja sap que jo sempre ho escolto tot...
0: Ho escolta tot.
1: No, sí que és veritat.
0: Sí.
1: És veritat, lo passo el dematí, quan me desperto ja lo passo a la tauleta de nit. Bueno, vaig sentir que deien que no sabien si la setmana començava en diumenge, en dilluns.
0: Sí, lo del cap de setmana, la pregunta del Ferran.
1: Ah, sí. Bueno, doncs jo no estic d'acord de que comenci en un dilluns.
0: No.
1: Perquè, miri, li diré.
0: Digui.
1: Diu, això ho deien en el poble,
0: Sí.
1: Deien en el poble. Sabadito, alegre. Dominguito, paseante. Y el lunes por la mañana, el demonio que te aguante. Así es que es imposible que una semana comence en un dilluns. No pot ser.
0: O sigui que, segons ens diu Conxita, la setmana comença el dissabte.
1: Exacto. O a lo més tard, quasi el diumenge,
0: El diumenge.
1: Però en dilluns no.
0: El dilluns. Doncs molt bé, Conxita, que et recuperis ràpidament d'aquest constipat, que sàpigues, que posis el telèfon, el que tens, el personal meu, tens la meva targeta, que te'l posis a la butxaca i que em pots trucar 24 hores al dia.
1: Vale.
0: Que quan nosaltres diem una cosa és perquè la podem complir, si no la diem.
1: Gràcies. Però jo també tinc la sort de que aquí al mateix carrer hi ha una amiga... que ella té les claus de casa meva, i si em passa algo, pues jo la truco i ella ve, no? Per això ja estic bé,
0: Molt bé.
1: Però de tota manera molt agraït.
0: Cuida't.
1: Molt agraït.
0: Cuida't. Doncs un petó.
1: Molt bé.
0: I bon dia.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Adéu, Conxita.
1: Vinga, salut.
0: Adéu.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
6: Això és la caixa de sorpreses.

0: banda sonora de la teva vida.
1: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
2: Què?
1: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
2: Com?
1: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
3: Canvi de tema.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
2: Ha quedat clar?
3: Atenció! Ai, ai, ai.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Què dius ara?
8: Tu perdràs.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alto el foc a la franja vigent des de l'octubre passat. Segons dades de l'ONG, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes de la falta d'aliments durant el primer trimestre d'aquest any. Neus Aldeguer.
2: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. La Sahara és una de les més de 1.400 víctimes d'aquesta desnutrició només en aquest inici d'any.
3: Quan ens van desplaçar, la situació es va tornar molt dura. Jo estava embarassada i em van portar a l'hospital de Nasser amb Metges Sense Fronteres. Em van dir que havia patit malnutrició des de l'inici de l'embaràs. Ara el meu nadó té 3 mesos i no puc donar llet. He de comprar llet de fórmula i no tenim diners per pagar-ho.
2: L'altre sector de la població més afectat per la crisi de desnutrició han estat els més petits. Metges Sense Fronteres ha atès gairebé 5.000 nens en poc més de 2 anys. Malgrat l'alto el foc que es manté des de l'octubre, en el que portem de 2026, gairebé 400 menors han hagut de rebre tractament alimentari especialitzat, el 35% dels quals presentava desnutrició aguda greu. A més, amb una taxa d'atur del 80%, l'organització alerta que, tot i l'entrada encara restringida d'ajuda alimentària a la franja, la situació es podria tornar a agreujar, ja que moltes famílies no poden accedir als béns essencials per combatre la desnutrició. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
4: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
2: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Seleccions musicals per emportar-se.

0: amb trucades. Amb trucades de, i a més en tenim tres, i aquesta seria la quarta. Un moment. Doncs despenjo el telèfon ara. En aquest moment l'haig de despenjar perquè hem de continuar parlant. Vull dir... què dèiem?
1: Informació, música, entreteniment.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Va anar a Ràdio Vila-sacra, Dios va, i a Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
4: Nova Gons, Pidim Zic, Camp Cac, Ràdio Vila-sacra, Nativ FM.
5: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
6: Ràdio Vila-sacra, la emissió preferida musical de tot l'Empordà. Fréquent, 107 FM.
7: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
8: Music All Day, Ràdio Vila-sacra. 107 FM.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps variable, el que esperem aquest dilluns a les comarques de Girona, però en general no esperem que hi hagi gaire pluja. De fet, al matí sí que desperta amb una mica més de núvols. Tenim algunes boires una altra vegada en alguns racons del Pirineu, a les valls, de fet, i alguns núvols prims que es passegen per la resta de la demarcació. Sí que aquesta tarda arribaran a créixer alguns núvols més potents, bàsicament al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, també cap a la Serra de l'Albera o a les muntanyes del nord de l'Alt Empordà. En aquests indrets arribaran a caure alguns ruixats, al igual que l'Alta Cerdanya, però gran part de Girona, de fet, aproximadament del riu Fluvià cap al sud, simplement tindrà aquesta tarda algunes nuvolades no gaire importants, ja sense pluja, i l'ambient força suau. Igualment no ha de variar gaire la temperatura respecte a ahir, la tarda confortable de 20 a 23 o 24 graus, però no es desbocarà gaire aquesta temperatura de moment. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.

0: 012, la millor resposta.
1: Què et passa, que estàs tan despistada?
2: M'has assabentat d'un cas de mala praxi a la Generalitat i no sé què de fer.
0: Si tens coneixement d'alguna conducta irregular a l'administració pública de la Generalitat de Catalunya, comunica-ho a la Bústia Ètica, un canal digital anònim i segur que et permet aportar proves i alertar sobre comportaments inadequats en tres àmbits concrets: actuació dels alts càrrecs i personal directiu, ètica en la contractació pública i funció pública. Informa-te'n a bustiaetica.gencat.cat. Amb el teu gest contribuiràs a enfortir la integritat pública. 012, la millor resposta.

Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

Emociona't. Deixa't endur per la il·lusió dels llums, seu a la butaca del somni, participa de les nostres tradicions. Comparteix cultura, regala emocions. Generalitat de Catalunya.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
5: Bé, no?
6: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? Eurecat és un accelerador tecnològic que innova amb empreses de totes les mides i sectors per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci i marcar la diferència. Descobreixo a www.eurecat.org i suma't a la revolució digital i sostenible.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
7: Ole. Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
2: Parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per refalcar la cultura democràtica.
2: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
4: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
5: I parlant d'emocions.
6: 65.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 66.
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles. Alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el Pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
5: El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Terès lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
6: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
5: Ara el Pla Ter, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
6: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Pla Ter, tal com està, no es pot aprovar.
5: Fa temps que empreses d'energia estan interessades de tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té dos parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin tres plantes de bateries per emmagatzemar energia.
4: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
7: Hi haurà un administrador que, amb el suport del col·legi professional, s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
7: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.

no t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Javier, enhorabona pel programa. Adéu. Molt contenta, de sentir-vos a treballar. Jo dic, no sé si aquest programa ja no el faran o no, jo què sé. Com començava una altra vegada, hi havia canvis i tot això, doncs pues ja està. Adéu, adéu.
3: Xavier, esteu molt macos, ella, amb aquella fotografia. No, no, vull fer cap pregunta més perquè sapigueu que estic vivint coleando. Adéu, adéu.
4: Benvinguts. Us esperàvem. Que continuïn les trucades.
5: Fa molt que t'escolto, Són de matins. I pensar, pues, li vaig donar una mica la llauna. I més a més, jo et conec. Et conec perquè fa...
6: Ràdio Vila Sacra.
5: I ja sé com ets i d'allò, però vull dir que mai havia parlat amb tu. I avui he pensat, mira, m'he atrevit i he pensat, pues, el vull saludar. Si em fas molta companyia, vaja, jo vaig escoltant-te.
3: Molt benvinguts. Adéu.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
7: Pareu bé l'orella.

0: mà, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps variable, el que esperem aquest dilluns a les comarques de Girona, però en general no esperem que hi hagi gaire pluja. De fet, al matí sí que desperta amb una mica més de núvols. Tenim algunes boires una altra vegada en alguns racons del Pirineu, a les valls. De fet, hi ha alguns núvols prims que es passegen per la resta de la demarcació. Sí que aquesta tarda arribaran a créixer alguns núvols més potents, bàsicament al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, també cap a la Serra de l'Albera o a les muntanyes del nord de l'Alt Empordà. En aquests indrets arribaran a caure alguns ruixats, al igual que l'Alta Cerdanya. Però gran part de Girona, de fet, aproximadament del riu Fluvià cap al sud, simplement tindrà aquesta tarda algunes nuvolades no gaire importants, ja sense pluja. I l'ambient força suau. Igualment no ha de variar gaire la temperatura respecte a ahir. La tarda confortable de 20 a 23 o 24 graus, però no es desbocarà gaire aquesta temperatura de moment. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Fer-se mal o trobar-se malament pel carrer són situacions incòmodes que poden viure els més petits. Per poder-los ajudar, neix Fes un truc, una campanya que els permet telefonar a alguna persona que els pugui ajudar a través d'un establiment adherit. Miquel Samper és conseller.
9: Doncs que els nens, quan tinguin una necessitat, nens i adolescents, com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, que hagin perdut, doncs, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç, doncs, es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, doncs, a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
8: De moment, 5.000 establiments de tot Catalunya ja s'hi han adherit, 600 dels quals són a Lleida.
10: Sacra Empordà, 107 FM.
11: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 52.
2: Jutges d'un jutjat, menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
1: Saltem amb el teatre.
3: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
3: Impulsem les nostres lletres.
4: Impulsem la cultura.
5: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
6: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subic.

0: d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més. Un altre final és que el Quimet i la Martina tenen fills. Un altre final és: el Quimet i la Martina tenen un fill, mig girafa, mig ratolí. Un altre final és: el Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix. L'últim final és: la Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaia. Moltes gràcies. Esperem que us llegiu el llibre. Adeu!
1: Et deixem uns segons perquè pensis.
2: A la vida cadascú al seu aire, tot i que he de pensar la majoria, no gaire, i mirant al voltant ho entenem a l'instant, per això.
3: I per tota la resta, Ràdio Vila-sacra des del matí al vespre, ho saben tots els pobles de l'Empordà, quan arriben les sensacions del bon pensar, ho entens ja? O encara no hi ha manera, doncs mentrestant menjaré una pera, i si no és temps, doncs una cirera, i si tampoc, doncs un baricot, tot sempre arrel, amb Ràdio Vila-sacra, perquè això ho demana el bon cervell.
4: Novita, Radio Vila Sacra, tot un invent. Soc Doraemon i els he de vèncer.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb totes vosaltres. Per cert, saps què són els animojis? Comencem pel principi. Primer van arribar les emoticones, que ens ajudaven a reproduir expressions facials i sentiments fent servir els signes de puntuació, les lletres o els nombres. Per descobrir la primera emoticona tipogràfica, ens hem de remuntar a l'any 1881, quan va aparèixer publicada en una revista satírica nord-americana, representant una boca somrient amb una contrabarra, dos guions baixos i una barra. Durant els anys 60, evoluciona per ajudar a superar les limitacions dels ordinadors, les impressores i els entorns digitals a l'hora de representar imatges. I apareix l'art ASCII, que busca crear imatges a partir dels caràcters imprimibles. Al web asciiart.eu pots trobar una gran col·lecció de dibuixos ASCII que posa de relleu la creativitat d'aquesta tècnica. Caldrà esperar a l'any 1995 per veure néixer el que es considera el primer emoji, el símbol del cor, que fou utilitzat en el dispositiu Buscar Persones de la operadora japonesa Docomo. Dos anys més tard, s'incorpora el primer conjunt d'emojis monocroms en un telèfon mòbil, entre els quals ja hi trobem el de la cara amb les llàgrimes d'alegria. Amb la popularització de les xarxes socials, aquests pictogrames, que representen objectes, emocions, sentiments o activitats, han passat a formar part del codi quotidià que utilitzem per expressar-nos. I cada dia són inserits milers de milions de vegades en les nostres converses. Si vols, pots redescobrir el seu significat original i totes les seves variants a emojipedia.org. La cosa ja se'ns escapa una mica de les mans amb la nova falera dels animojis. A mig camí entre els stickers i els emojis són creats a partir d'una foto d'una persona. Els memojis d'Apple, els emojis de Xiaomi, els AR emojis de Samsung. Un caos, vaja. Si funciones amb Android, et recomano que provis Zepeto per tal de crear els teus propis emojis personalitzats. Per sort, el consorci Unicode s'encarrega de regular, posar ordre i estandarditzar globalment els jocs de caràcters, símbols i emojis. Espero que aquesta nota de veu t'hagi estat útil.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
0: Repetiràs. Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara. Un viatge en el temps.
6: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: I parlant d'emocions...
5: 40.
6: Com ho dius, això?
7: Set padrins godins de la sala Caputín, van barevins, van anar a l'orgodal de la sala Caputal, van barabal, i van matar una llebre godera de la sala Caputera, van barevera, i li van dir la mestressa godesa de la sala Caputesa, si els hi volia cobrar la llebre godera de la sala Caputera. Sí, 5 padrins godins, us faré un suquet godet de la sala Caputet, van barevet, i els 5 padrins godins de la sala Caputins, que havien menjat llebre godera de la sala Caputera, van menjar gat godat de la sala Caputat, van barevat.
8: Però els, a veure, els hi va sentar bé o no?
7: Sí.
8: I tot això amb patates o sense?
4: Hi ha diferents maneres d'estimar, creus?
9: Oh, jo crec que n'hi ha infinites, com cada sensibilitat, cada persona, cada cultura. Ui, d'això parlaríem, eh? O sigui, jo de quan era una miqueta més jove que ara, doncs vaig fer algun viatge, i recordo que vaig viure un hivern, doncs vaig viure un hivern, Xavi, a Indonèsia.
4: I un hivern a Indonèsia?
9: A Indonèsia, sí, sí. Amb un altre meu company pintor vam fer de gogengs, eh? Ens vam anar allà i vam estar-hi, pues, quasi 3 mesos. I una de les sorpreses era veure que el comportament amorós era totalment, absolutament distint a la nostra cultura, no tenia res a veure. Una de les coses que recordo era la sorpresa de veure que l'afecte, l'estimació que es professaven, pues, no es distingia, no sabia si era l'amant, era el germà, era la muller, una cosa així com fraternal, diria, no? O sigui que em va causar un impacte veure això. I un dels impactes més grans era que no hi havia per part de la dona cap mena de provocació. O sigui que eren molt boniques, eren unes nenes precioses, però que es manifestaven dintre d'un terreny, doncs, de la simpatia, i que no eren els seus atributs físics els que estaven, doncs, provocant o mostrant o excitant, etcètera, diguem-li com vulguem, i això ens donava a nosaltres, almenys a mi, al meu company, recordo que també ho vam comentar, una gran tranquil·litat de vida, eh?
4: Sí, hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan he estat buscant informació sobre el tema de l'amor. Es relaciona fer l'amor amb el sexe.
9: Es relaciona amb el sexe, encara que podríem parlar també, mira, hi ha el sexe tàntric, has sentit a parlar del tàntric,
4: sí,
9: de veritat, o sigui que és un estat on el contacte sexual no arriba mai a realitzar-se, o tarda una barbaritat en realitzar-se, i aquesta contenció fa possible de que el teu esperit, la teva energia i la de l'altre, doncs, d'una forma sublim, es connectin, es posin en contacte. I es veu que aquesta experiència, doncs, és una experiència mística. O sigui, és una ajuda al sexe per arribar a entendre de que en aquest món no estem sols. Què és això, l'amor? O sigui, el desamor va ser en aquest mateix moment de que algú aquí, molt antic, es va pensar de que li havien posat com aquell que el deixen anar sobre d'una autopista. I no és cert, o sigui, ens taparem uns als altres i sembla ser que hasta les plantes, els animals... O sigui, aquest món ecològic que ara es torna a parlar no deixa de ser, doncs, aquesta vivència que hem perdut, que se n'en deia mística.
4: Doncs molt bé, haciendo l'amor ens trobem.
10: La noche me confunde.

0: por la mañana haciendo el amor, ¿no? Al ver. Por la tarde, por la noche,
1: sí.
0: Hasta en el coche.
1: Sí.
0: A veure, quin creus tu que és el millor moment per fer l'amor?
1: Això no té cap mena de moment exacte. No. Això és quan el cuerpo te lo pide, jo almenys diria això.
0: Hasta en el coche?
1: Quan te lo pide el cuerpo en el momento más oportuno.
0: Bé. Segons la cançó del Dinio, i con la abuela també, no?
1: La cançó em sembla que...
0: Això ja deu ser gustos, no?
1: Sí, perd certa intimitat.
2: La noche me confunde. Get ready, baby. Come on.
3: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
4: Porta en firma amb segell.
5: I gratis.
6: Una recomanació.
7: A veure, aquest...
8: Tingui. Vaja.
9: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
8: Gràcies.
10: www.puiinformacio-sobre-productes-que-poden-suposar-risc.cat.
11: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat. El portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
12: Generalitat de Catalunya.

0: Tanca els ulls per sentir més enllà de les paraules. Tanca els ulls per saber què significa allò que sents.
1: Dins teu.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: La sinestèsia és una condició neurològica en què els sentits es creuen provocant una experiència perceptual única. Les persones sinestèsiques poden experimentar la barreja de diferents sentits, com veure colors en escoltar música, associar sabors amb formes o sentir textures en tocar objectes. Aquest fenomen ha intrigat a científics i artistes durant segles. Alguns famosos sinestèsics inclouen el compositor rus Alexander Scriabin, que associava colors amb notes musicals, i el pintor Wassil Kandinsky, que creava obres d'art basades en les seves experiències sinestèsiques. La sinestèsia és considerada com una condició rara, afectant aproximadament a un 4% de la població. Es creu que és causada per una connectivitat més gran entre les àrees del cervell que processen diferents sentits. Encara que no es comprèn completament, la sinestèsia ha estat un objecte d'estudis científics per desentranyar-ne els mecanismes subjacents. Aquest fenomen ha despertat l'interès d'investigadors i ha portat a una comprensió més gran de com s'entrellacen els nostres sentits en la percepció del món. A més, la sinestèsia ha inspirat artistes a explorar noves formes d'expressió i ha enriquit la nostra comprensió de la diversitat i la complexitat de la ment humana.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.

0: moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
3: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
4: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
3: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
5: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
6: Avancem junts.
7: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
8: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
9: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
10: Què necessites avui?
11: Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps variable, el que esperem aquest dilluns a les comarques de Girona, però en general no esperem que hi hagi gaire pluja. De fet, al matí sí que desperta amb una mica més de núvols. Tenim algunes boires una altra vegada en alguns racons del Pirineu, a les valls. De fet, hi ha alguns núvols prims que es passegen per la resta de la demarcació. Sí que aquesta tarda arribaran a créixer alguns núvols més potents, bàsicament al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, també cap a la Serra de l'Albera o a les muntanyes del nord de l'Alt Empordà. En aquests indrets arribaran a caure alguns ruixats, al igual que l'Alta Cerdanya. Però gran part de Girona, de fet, aproximadament del riu Fluvià cap al sud, simplement tindrà aquesta tarda algunes nuvolades no gaire importants, ja sense pluja. I l'ambient força suau. Igualment no ha de variar gaire la temperatura respecte a ahir. La tarda confortable de 20 a 23 o 24 graus, però no es desbocarà gaire aquesta temperatura de moment. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Quina sort està tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Dir-vos a tots que una abraçada ben forta, que us porto dins del cor i visca Catalunya i lliure. Bona nit.
3: És una producció, associació, Ramplamflimfla i Déu-n'hi-do.
4: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses d'aquest país.
5: Oh, que bé!
3: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de l'ESO fins al batxillerat.
5: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
4: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avancen en trams prohibits i 4 al dia per circular en horari prohibit. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit. L'augment en la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
2: L'any passat es van començar a utilitzar dues càmeres amb intel·ligència artificial a l'AP7 per detectar avançaments prohibits de camions. Això va permetre detectar-ne molts i multiplicar per més de 100 les sancions. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al 2025. Aquest 2026, en el mateix període, han baixat fins a unes gairebé 2.000, una xifra que suposa 21 sancions al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
3: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest ascens de les infraccions.
2: A més, aquesta Setmana Santa es va fer una feina intensiva per part dels Mossos d'Esquadra per detectar un altre tipus d'infracció que cometen els camions, circular per la P7 durant franges horàries en què ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions hagin estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
3: Un camió podria provocar, no?, un accident més greu i també més difícil de resoldre. I per això, doncs, per seguretat i garantir la mobilitat i la fluïdesa del trànsit, és per els principals motius pels quals fem aquestes restriccions.
2: La P7 és l'autopista que concentra més pas de camions a Catalunya, uns 25.000 al dia.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig. Amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: informació, música, entreteniment. Atenció.
1: Atenció.
0: Atenció.
2: Atenció. Evita fullons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
0: I amb la millor companyia.
3: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món, on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
4: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.
7: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
8: El juliol...

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Que sóc la Maria Lluïsa Moles i volia saber que a l'hora que comença el dinar, diguéssim, per saber a l'hora de dinar, però no sé si a l'hora i mitja o a quina hora tenia de vindre. Vale. Però més que això, eh? Adéu.
4: Era per dir que començava a les dues, el dinar, eh? Si el dinar comença a les dues, doncs una mica abans, perquè la gent es pugui presentar, no? Però doncs ja està, era per dir que no, que confirmava això, i era que era a les dues, eh, el dinar. I ja està. Bueno, doncs, dicho esto, pues ja està, no t'haig de dir res més, guapo. Un petonito, eh?
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.
6: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
7: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut. Més

0: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Arran de la pandèmia han augmentat les consultes pediàtriques per problemes de salut mental, sobretot en adolescents. A les urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
3: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que doncs, aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una altra, una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions. Però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat arribar a ser un suïcidi consumat.
2: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques. Però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades, que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent, i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. També s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal, fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Sentim la comunicació local.

0: Que estic d'acord, i estic d'acord per
1: no
0: una...
1: No estem d'acord amb la...
2: Bé, el que diuen si és veritat. Vull dir...
3: Nosaltres creiem que no.
4: Això no pot ser. No pot ser perquè...
3: Doncs sí, sí,
2: no,
3: sí.
2: No puc subscriure de la baix.
4: No, perquè...
0: Ja he dit que estic d'acord.
5: I Esquerra diu Vila-sacra reforça el cervell.
6: I estiguis d'acord o no.
7: Són d'aquí.
8: Confirmat.
9: Original?
10: Sí.
9: Única?
10: Sí.
9: Creativa?
10: Sí.
9: Entenedora?
10: Sí.
9: Divertida?
10: I tant.
9: Intel·ligent?
10: Molt.
9: Innovadora?
11: La principal.
12: A més...
5: Sensacional.
12: Ei! A l'Alt Empordà.
13: Ah, quina sort!
14: Un espai de 5 estrelles.
15: Continuem amb més informació, tot i que amb algunes precarietats tècniques, sobretot pel que fa a la il·luminació dins d'aquest plató.
16: Bon dia, senyor Pujals. Abans que res, felicitats pel seu nomenament. Jo no em sento amb ell. Ell em sent a mi, jo no em sento amb ell. Ara el sentiré. A veure...
1: Em sents ara?
16: Ara sí, hola, què tal?
1: Una prova, eh?
16: Bueno, bon dia.
1: Potser no tenia el micro. Ara, de fet, no s'estira més el fil, però ara no la sento jo amb ella, eh?
16: Ara parlo.
1: Ara sí.
16: Sí, és que no parlava.
17: I els puc assegurar que si em toquen els 100 milions de dòlars, ja m'han vist el pèl als Estats Units. Joan Nogués, TV3, Washington.
5: I parlant d'emocions... 39.
18: Anem a temes...
19: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...

Els humans som l'única espècie que pot cuinar. La capacitat de cuinar ha estat clau en l'evolució dels humans. Ens ha permès fer la nostra dieta més variada i rica en nutrients i ens ha ajudat a prevenir malalties. La cuina mata els patògens que poden estar presents en els aliments i també fa que els aliments siguin més fàcils de digerir. Això ha permès obtenir més nutrients dels nostres aliments i ens ha ajudat a créixer i a reproduir-nos més fàcilment. La cuina també ha ajudat a crear una societat més complexa. Quan la gent és reunida per cuinar i menjar junts, es crea un sentiment de comunitat i cooperació. Això ha ajudat a crear societats més estables i fortes. La capacitat de cuinar és una de les coses que fan dels humans una espècie única. Ens ha permès adaptar-nos al nostre entorn i prosperar en tots els racons del món.

0: Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. Ho sents, ho vius.
1: La xarxa.
2: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
3: Prepara't amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte.

Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els Mossos desmantellen un grup implicat en diversos tirotejos i incidents amb armes de foc registrats des de l'any 2024 a Sant Adrià de Besòs, a Barcelona. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns incidents del mes passat, quan hi va haver enfrontaments entre diverses persones amb armes de foc. En el marc d'aquesta investigació, la policia va fer a principis de maig escorcolls domiciliaris al barri de la Mina amb l'objectiu de detenir els presumptes autors dels tirotejos i localitzar les armes utilitzades. Durant els escorcolls, els agents van intervenir tres armes de foc, dues escopetes i una pistola, així com projectils, cartuixos de divers calibre i armes blanques. Als detinguts, que van passar a disposició judicial el 7 de maig, se'ls atribueixen els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.

0: Sabies que...
1: Els humans tenim la capacitat de distingir entre aproximadament 10 milions de colors. Això és molt més que qualsevol altre animal, que normalment pot distingir entre uns quants milers de colors. La capacitat dels humans per distingir entre colors és determinada per la nostra retina, que és la part de l'ull que és responsable de la visió. La retina té dos tipus de cèl·lules sensibles a la llum, cons i bastons. Els cons són responsables de la visió del color, mentre que els bastons són responsables de la visió en blanc i negre. Hi ha tres tipus de cons, cadascú dels quals és sensible a un rang diferent de colors. Un tipus de con és sensible al blau, un altre al verd i el tercer al vermell. Quan la llum entra a l'ull, els cons es disparen i envien senyals al cervell. El cervell després processa aquestes senyals i permet veure'n el color. La capacitat dels humans per distingir entre colors és una part important de la nostra capacitat d'interactuar amb el món que ens envolta. El color ens ajuda a veure els detalls del nostre entorn, a identificar objectes i a prendre decisions.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
3: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
4: O no? Sí, no?
5: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
6: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Atenció a aquesta notícia.
1: Més d'un centenar d'empreses a tot el món ofereixen likes a canvi de pagar un preu. Fer-se viral, doncs, té el seu preu. 100 m'agrades per 10 euros, 200, 15 euros i així fins a 10.000 a raó de 500 euros. Bla, bla, bla, bla.

0: i les xarxes socials. N'hi han de tota mena i per tots els estils. Llàstima descobrir que també són manipulables. Llàstima enterar-se que hi ha empreses que paguen, manipulen els likes, per entendre'ns millor, direm, els m'agrada, del que tant fanfarronegen uns i altres, empreses com Tot U Social, Viralízate.es, Followers Now, entre moltes i moltes altres empreses que et garanteixen un mínim de 100 m'agrades en qualsevol xarxa social pagant el seu preu. Quina desil·lusió, no? Saber que fins i tot les xarxes socials ens manipulen les dades. Sí, com les audiències dels diferents mitjans, que ja us vam demostrar en aquesta mateixa emissora mitjançant una entrevista amb una responsable de Sofres, que, com ja sabeu, és l'empresa que controla les audiències a l'estat espanyol. Manipulació constant en el món i el dia a dia. Des de la nostra humil emissora hem decidit no participar tampoc de les xarxes socials a partir d'ara. Hi som, evidentment, i les tenim en compte com un mitjà de promoció més, però ja no com a referència informativa de cap mena. No, no ens interessa. A partir d'ara, només a través de la nostra emissora sabràs el que cal saber. I aquí no pots posar que t'agrada ni falsejar-lo. Veus que bé?
1: Ara, si t'arriba un e-mail oferint-te likes d'oferta, ja sabràs de què et parlem.
2: Ah, vale.
3: En aquesta emissora experimentem. Juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
4: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.

0: marcha nòrdica, pues jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment te va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

0: ¡Voilà! De unido, d'on ve cavall? Ve de cavallo, que també ve del llatí. Cavallo és el nom que els romans donaven als cavalls castrats. Sí, els castraven perquè treballessin millor i estiguessin per la labor. Com que la majoria d'equus els castraven, a la pràctica, la majoria de mascles d'aquesta espècie acabaven sent cavalos. Per això, en cert moment, cavallo es va convertir en la paraula més habitual per parlar dels cavalls mascles. I la paraula equu va anar desapareixent.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
1: Paraules de nen.
2: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Avui us explicarem curiositats sobre la música del classicisme i del romanticisme. Començarem pel classicisme. Són composicions plenes de contrastos que fan que les nostres emocions es remoguin. Ara escoltarem un fragment de la dolça sonata per a piano de la Mariana Mozra, una gran inspiradora de les obres del seu germà i una geni de la interpretació musical. S'exposaran els pèls de punta!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Sensacions de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Si lligues de forma invasiva, malament té. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament té. Si insisteixes, malament té. Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-1970-62.
0: Tilim, tilim, tilim, tilim, tilim. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco, a que truco!
0: Bueno...
3: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bona setmana. Jo, si... Com et sents després de la nostàlgia d'acordar aquests 15 anys que han passat i això? Adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.

0: informació, música, entreteniment.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat, i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
4: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Quan comences coses noves.
5: Ahir dilluns...
2: Quan necessites saber què passa.
5: Incendi a l'alçada Paüls.
2: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals i canals.
1: I al final, allò que vaig mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
3: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Massa Labrós, un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Massa Labrós, més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara massalabrós.com o truca al 93 563 560-60.
4: És
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà...

0: La cuina que la tenim a punt, preparada, el gust d'en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Bon dia, estimats oients.
0: Ara sí que ja no tinc que rectificar res d'aquesta cuina que tenim imaginària aquí a la ràdio, tots els elements a punt. Vinga. I avui anirem de verdures, m'has dit, sí. Eh?
1: Avui farem dos plats.
0: Molt bé.
1: Farem unes endívies,
0: sí,
1: rellenes, i de segon farem unes llenties guisades.
0: Molt bé, escolta'm, això ho podem combinar-ho, eh? Totes dues coses,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí,
0: sí.
1: Ho faig perquè, almenys perquè és com fat de llenties, sembla que és una mica allò de pobre.
0: Sí, sí, sí, però són boníssimes, eh?
1: No, clar, mira, ahir em vaig menjar, precisament.
0: Boníssimes, boníssimes.
1: Agafes les endívies, un parell d'endívies, ceba, tomàquet, atún, pernil dolç, oli, vinagre o maionesa.
0: Molt bé.
1: Les endívies. Les obrirem, bueno, ben rentades, i s'obren, que queda com una barqueta. Saps que queda com una barqueta?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs et tens allò les endívies allà sueltes, i després hi fas, talles petit la ceba, el tomàquet, i poses el pernil dolç i l'atún, tot barrejat. I després tot això com està barrejat, ho poses sobre les endívies. O sigui, tal com van. Se salen una mica, si vols, si no és igual, i segons el gust, i després hi poses oli i vinagre per servir, i si no, per fer maionesa.
0: Ah, està bé.
1: Que per fer maionesa amb un gra d'all també és com un tipus d'aioli.
0: Ah, està bé.
1: Servir, que com una amanida.
0: Ah, hosti, que està molt bé. Això últim va més bé, mira. No,
1: és com una amanida i queda molt bé, molt bé, molt bé per acompanyar un altre plat. I és amb el plat que pots fer a darrere.
0: Sí, sí, sí.
1: Pots fer el que vulguis, o pots fer macarrons, el que vulguis.
0: Jo, per exemple, ara com has comentat això de les endívies, les trobo una miqueta massa xutes, però potser si les fas amb el cor de l'enciam, per exemple, té potser un gust que és més agradable. El sistema és acostumat, eh?
1: I si vols hi poses una mica de sal o pebre, tu mateixa, per tenir més gustós.
0: Ah, val.
1: De fet, hi poses l'oli i el vinagre, i si no ho fas amb la maionesa, que ja queda...
0: Sí, amb la maionesa.
1: I poses un gra d'all, si fas la maionesa, tipus com es fa ara la maionesa, que ho fas amb el d'allòs, allò de...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, fas a via, eh?
1: Fas a via i posa un gra d'all i queda una aioli que boníssim.
0: Hi ha vegades que la maionesa, ara que parlem de la maionesa, Ventura, que encara que treguis l'ou, com a vegades recomaneu als cuiners, una estona abans, i que l'ou sabem que ve de bon lloc i tot plegat, que resulta que la fas amb el mini pímer, i no te queda espès.
1: Sí.
0: I per què això? Per què passa?
1: No, perquè, si heu fixat moltes vegades, amb la Rignano mateix ho ha ensenyat moltes vegades, tu agafes l'ou, la sal i l'all,
0: sí,
1: i l'oli.
0: Sí.
1: I tu agafes el mini pepper i fas a sota el mini pepper.
0: Sí.
1: Vas fent, i cap d'un rato la puges una mica i et queda l'aioli estupenda.
0: És dir... Has de deixar-lo més rato, més estona, a baix.
1: A sota, sense aixecar.
0: Val.
1: I com ja fa un rato que estàs a sota, que fas 5 o 6 vegades llavors, o després el puges i queda la maionesa estupenda.
0: Val.
1: I et queda lligada.
0: Esclar, és un truquet que a vegades dius, ostres, per què em passa?
1: Abans, com es feia, quan jo al temps de cuiner, feia la maionesa, la fèiem normal, posaves l'oli, ai, el dios, i anaves tirant l'oli, anaves tirant amb el morter i anaves dient que era una maionesa o un aioli d'abans que deien que era un aioli com era abans. Se te'n trencava moltes vegades.
0: Ah, veus?
1: Que moltes vegades hi havies de posar-hi la solució de posar-hi una mica de remull de pa.
0: Ah, val.
1: De pa, d'allò de pa. I posaves i et quedava una mica lligada.
0: La molla, si és una miqueta... Sí. Molt bé. Ventura, anem a explicar doncs aquestes endívies, el relleno que hi posem,
1: relleno,
0: i ens anirem cap a les llenties directament.
1: Pots posar el que vulguis. Passa que jo hi poso la ceba, tomàquet tallada, l'atún i el pernil dolç. I pots posar, si vols, pots posar allò de blat de moro, pots posar qualsevol cosa. Tot el que puguis posar en una manera ho pots posar allà.
0: Aquí, molt bé. Molt bé, és un primer
1: que
0: plat.
1: Que també hi pots posar, quatre barbarets, o sigui, la manera que vulguis, el que tinguis a casa.
0: Val, molt bé. Quan tu ho posaries, doncs, amb una amanida i posar-ho
1: el
0: mateix,
1: per fer, és un tipus d'amanida.
0: Molt bé. Anem cap a aquestes llenties, que
1: anem per llenties.
0: Són molt interessants i recomanades menjar una vegada a la setmana, eh?
1: La llenties les pots anar bullint, amb un llavors de llaurer,
0: sí,
1: sal, bueno, poses-hi, la llenties les oblies. Agafes llenties i les bullis. Com ja tens les llenties bullides, fas un sofregit, hi ha llenties, i poses el xoriço, les salsitxes, costelló, ceba, tomaca, sal, oli, pebre i una copeta de conyac.
0: Tot junt, això, Ventura?
1: Sí, bueno, això ho tens per fer-ho.
0: Val.
1: Agafes llenties bullides, vale. I a part fas el sofregit, quan tens el sofregit mig fet, la ceba ja hi poses el costelló, tallat petit, a quadrets, petit, com si fos una paella. Com ja està quasi més fregit, hi poses la tomaca. Com ja tens tota la tomaca, tot amb el costelló així, hi poses el xoricet tallat i la salsitxa.
0: Val, així de mica, mica l'anem afegint tot, eh?
1: I com ja el tens tot ja el sofregit fet i tallat, la copeta de conyac.
0: Molt bé.
1: Poses. Com ja tot fet, hi poses ja, agafes un cucharon i agafes el dia, si m'ho queda, les llenties amb, les, amb el suc de les llenties i ho poses dins de la cassola, amb una cassola a part,
0: sí.
1: I vas... I com, és com si fos un estofat.
0: Ah, ja. Està bé, està bé. Han de quedar pel teu gust una miqueta així, doncs, amb suc?
1: Amb suc, sí,
0: que no quedin massa seques, no?
1: Que n'hi ha que ho fan. Per exemple, la meva dona, com fa llenties, ho posa tot junt. Però fa, diguéssim, la mateixa, diguéssim, el xoriço, el que hi vulgui posar-hi, ho posa tot allà bullint i tot allà. Que també, també queda molt bé, queda guisat.
0: Després, amb això, també és... bueno, ara m'aveixis el cap. Un plat al sobre amb aigua, o no? Això ho fan amb les faves, no sé.
1: No, no, no. Allò es fa amb el pèsol.
0: Ah, amb el pèsol.
1: Amb el pèsol,
0: és que digueu,
1: el pèsol
0: és
1: com... del Maresme.
0: Sí.
1: Es fa amb això, amb el, amb una mica amb el paper
0: plat,
1: mullat.
0: Amb el plat, així, amb el plat a sobre,
1: el
0: no?
1: El paper i un plat a sobre amb aigua.
0: Les llenties no,
1: que era com si fos un vapor.
0: Val.
1: Es feia que m'estigui un vapor.
0: Les llenties no cal fer-ho així.
1: Les llenties, no. Si es vol, es pot fer.
0: Sí.
1: Com si fossin el vapor. Però esclar, no, els llenties poden bullir igual, normal, i no passar.
0: Molt bé, doncs vinga, anem cap a repetir els ingredients, Ventura, d'aquestes llenties, doncs que
1: llenties.
0: Si no n'heu fet aquesta setmana, encara teniu temps de fer-los demà, comptes de l'arròs.
1: Ai, tant. Les llenties, les salsitxes, el xoriço, el costelló, la ceba, tomàquet, sal, oli, pebre, una mica pebre, i la copa de conyac.
0: Molt bé.
1: Mira, si és fàcil, ho pots fer tipus, com he dit jo, en sofregit, que com ho tens tot fet, ho poses dins el cassola i afegeixes les llenties,
0: sí.
1: O si no...
0: Tot junt.
1: O si no ho fas, diguéssim, tot barrejat, també pots fer-ho, eh? Tot barrejat a dins del pot. Passa jo, al fer així guisades amb el costelló, queda més bé així amb el sofregit.
0: Molt bé, queden més gustoses,
1: queda
0: no?
1: Més gustoses, queda més gustoses, com si diguéssim allò, ja són guisades, no és allò bullit sol.
0: Molt bé, molt bé. Això per als que ens agrada el plat una mica fort, doncs ens agrada més.
1: Fort, que és com unes guisades.
0: Doncs molt bé, aquesta proposta d'avui d'Aventura, realment, doncs primer plat, segon plat, unes endívies ratllanes, boníssimes, i aquestes llenties estofades, un bon profit, Aventura.
1: Vinga,
0: bona setmana.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: l'ús social del foc s'hauria generalitzat centenars de milers d'anys abans del que es creia. Segons un estudi del British Museum publicat a Nature, els humans ja feien foc de manera conscient fa uns 400.000 anys, mentre que fins ara es pensava que van començar en fa 50.000. La prova més antiga s'ha trobat al jaciment paleolític de Barham, a Suffolk, a l'est d'Anglaterra. Allà s'hi ha identificat terra cremada a més de 700 graus, destrals de sílex afectades per la calor i dues peces de pirita, el mineral que picant i amb sílex genera espurnes. Tot plegat confirma que s'hi feia foc repetidament i de manera intencionada. Segons el paleoantropòleg Andreu Uller, aquests humans ja sabien que necessitaven pirita i la buscaven lluny, perquè a la zona n'hi havia molt poca.
1: Aquesta pirita no està disponible en un radi de, no sé si diuen, uns 15-20 quilòmetres al voltant. O sigui que no, aquella pirita ha estat aportada pels grups humans en el jaciment.
0: Els investigadors recorden que la capacitat de crear foc va ser clau per escalfar-se, cuinar, expandir-se a zones fredes i fomentar la vida social. Aquesta troballa ajuda ara a entendre com va començar aquest pas decisiu en l'evolució humana.
2: Pensa, pensa.

0: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: La ràdio de Vilasacra
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.

0: A Vila Sacra compartim cultura.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-Sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: I parlant d'emocions...
4: 8. Fem salut.
5: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
6: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
7: De oca a oca i tiro per què en toca.

Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
2: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
3: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir: no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
2: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
4: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
2: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
4: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia, i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
2: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Xavi, per felicitar el Xavi el del Sol, perquè avui ha fet un programa, m'agrada molt. Vale? Moltes gràcies, adéu.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vine a

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!

0: De cada 3 adolescents catalans passen almenys 4 hores al dia a internet. Així ho indica l'informe de Joventut a Espanya, que assenyala que els joves d'entre 15 i 19 anys són el grup d'edat que més es connecta. L'informe analitza diverses qüestions i situa l'edat d'emancipació als 30,4 anys, 4 més que la mitjana europea. I també destaca que els últims 20 anys ha triplicat el percentatge de joves que tenen relacions sexuals abans dels 16. Actualment són 2 de cada 10. L'informe constata que els joves articulen la seva vida al voltant d'internet. Més del 90% l'utilitzen per parlar amb els amics o la família, escoltar música o de suport quan estan estudiant. El pes de les xarxes socials també és inqüestionable. I és que les més utilitzades per 8 de cada 10 joves són WhatsApp i Instagram. Carles Feixa és director d'aquest estudi.
1: La influència de les redes socials, sobretot de WhatsApp, Instagram,

0: que evite los bulos, las fake news, y que eduque a los jóvenes en leer críticamente todo lo que llega del mundo digital.
1: Un de cada quatre joves de 15 a 19 anys també utilitza internet per a pàgines web o aplicacions de cites, i un de cada quatre homes també reconeix haver fet alguna aposta en línia, mentre que en les dones aquesta xifra baixa a més de la meitat.
2: Pensa, pensa.

La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: he pensat, però ho havia sentit mai.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.

0: Les patates chip es van originar als Estats Units al 1853 gràcies a un incident al restaurant Moon's Lake House a Saratoga Springs. El chef George Crum, d'ascendència afroamericana i nativa americana, era conegut per preparar patates fregides gruixudes. Un client, que es creu que va ser el magnat Cornelius Vanderbilt, es va queixar diverses vegades que les patates eren massa gruixudes i toves. Frustrat per les queixes, Crum va decidir tallar les patates a rodanxes molt fines i fregir-les fins que quedessin cruixents i afegir-hi abundant sal, pensant que el client no les gaudiria. No obstant això, per la seva sorpresa, el client va quedar encantat amb les patates cruixents i així van néixer les patates chips, conegudes també com a Saratoga Chips als seus inicis. Amb el temps, les patates chips van guanyar popularitat als restaurants locals i a principis del segle XX es van comercialitzar i distribuir de manera massiva gràcies a les innovacions com la borsa hermètica de cel·lofan que van ajudar a mantenir-les fresques per més temps.
1: Tanca els ulls. Tanca els ulls.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Més cremós i dens. Més cacau. Més bonbon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què Bonbon és molt més combatut de xocolata. Ganes de més? Ganes!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants, com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
3: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants, i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
0: Sentim la comunicació local.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
2: Psst, molt bé, no?
3: No permetis que humilin a companys de classe.
4: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
3: Denuncia que cal canviar les coses.
5: K25.
6: Digue'm?
7: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
6: Dispensem?

Papa may have. Papa may have. But God bless the child. That's

0: GironaNotícies.com.
1: La informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
2: GironaNotícies.com.
1: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
0: GironaNotícies.com.
1: La informació tal com cal.
3: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.
4: Poni final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
5: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
6: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
2: Per exemple, doncs envien ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
1: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
3: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa, no tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
1: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
5: Actualitzem.
6: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
7: Tranquil·lament.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
9: Des que vam veure la pel·lícula de Tosibago, la meva dona, la Eli, a casa tot el sempre està cantorreant el tema de l'Are. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucaré perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar,

I després es van casar. Vaien a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'església de Santa Gadea, on va fer justament el Cid, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Torcivago.

Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança marca Espolla són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: A punt per dir sí.
4: Que bé que s'està quan s'està bé.
5: Que bé que s'està quan s'està bé.

0: casa s'està quan s'està bé.
1: Que bé casa s'està quan s'està bé.
2: Quan s'està bé.
3: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
4: Que bé casa s'està quan s'està bé.
5: És fantàstic, tu.
6: Que guai!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
3: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
3: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
4: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Boadella d'Empordà.
1: Aclofada prop la Muga, ni t'adones del castell que vençut per la marfuga sembla que ha mudat de pell. I si tens com a cinyell el riu que clapeix i juga els teus peus com un cadell, estens enllà el glauc mantell de l'aigua que posa en fuga el doll de la set eixuga, amb més urc que el vi novell.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinizador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
1: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia. Aquí.

Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Coneixes aquesta cançó?
5: Evoluciona ja.
4: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Oh! Sí, sí. Així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: informació, música, entreteniment. Això t'encantarà.
1: Vale. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia, bon dia. Doncs vostè segueix un fil que és exactament el que és el fil de les persones que pensen i que tenen les neurones ben orientades, encara que sigui per veure com malament que està la cosa i el pitjor que ens la van portar. A veure, em sembla una autèntica... no trobaria el qualificatiu. I aquí estem batallant sistemàticament. Sabem que és una lluita complicada i difícil, lluitar contra els mercats. Contra la mercantilització és difícil. Som poquets, no tenim capacitat excessives, però sempre ens quedaran mitjans de comunicació que estan pel servei públic i que seran capaços de trametre aquesta, jo diria, legitimitat de denúncia i de reclamar coses que entenem que són necessàries. Aquesta és la mare dels ous i lamentablement algunes persones ploraran el no haver reaccionat a temps, perquè alguns, a més, es pensa que doncs ja aniran fent. Per favor, encantat d'haver reflexionat junts. Moltes gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.

0: una de seitons, una de braves, uns cafès i un croissant per la taula 3, una amanida i un planxat per la 4, un lemon pie.
1: A Mollet de Peralada hi ha un restaurant, Cala Maria, on s'hi menja bé.
2: Josep Maria Blasi.
1: Va néixer com a botiga de poble en la primera meitat del segle XX. Com moltes, era com uns grans magatzems, on es podia comprar unes sabates, fer un cafè o menjar un platillo. I et podies aconductar. Això és, pagaves un tant i tenies dret a que t'arreglessin el clatell diverses vegades. Avui en diríem un forfet d'això. Tenia llicència per comestibles i coloniales, i els quintos de Sant Climent van descobrir les excel·lències de la cuina i anaven a berenar plats guarnits que portaven bistec, ensaladilla russa, patates fregides, amanida i etc. Un plat de soldat. Els diumenges i dies de visita hi anaven amb la família. A les 12 tancava la barberia i es convertia en menjador. L'any 1986 Cala Maria es converteix exclusivament en restaurant. Fan una cuina de temporada i tradicional, de platillos i rostits, una cuina reconeguda que ha estat convidada al Casino de Peralada. La seva carta és variada, suggerent i llarga. Cala Maria respon a la dita de cases velles i cartes llargues.
3: Digue'm.
4: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?

0: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: En el 107 de la FM...

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Que bo!
3: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
4: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
5: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
4: A Ràdio

0: I parlant d'emocions.
1: 33. Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.

0: Sorgeix a les llibreries Peixos, la nova novel·la d'Eva Baltasar, que s'endinsa en una història d'amor perillosa i fosca. La protagonista és una escriptora que, quan va a un poble per participar en un club de lectura, s'enamora a primera vista de la Victòria, una venedora de peix fregit en un mercat medieval. És semblant a una ogressa, que pot semblar fantasmagòrica, que viu en una casa que també pot ser la d'un conte gòtic. En aquest ambient, les dues teixeixen una història d'amor cada vegada més perillosa, que posa el límit la protagonista. Per això l'ha titulat Peixos, com explica Baltasar a aquesta emissora.
1: Perquè els peixos, de fet, viuen sense pensar gaire. És a dir, ells són dins de l'aigua, ni ho saben que hi són, no saben que estan envoltats d'aigua, i neden, i per instint es van movent. I elles dins l'amor, d'alguna manera, com a mínim la narradora, es mou així, es mou molt per instint, fins que arriba un moment en què ella diu: travesso l'oceà coberta d'escates a l'ombra d'un tauró. O sigui, s'ha adonat que la seva parella o el seu amor és un depredador.
0: La novel·la, escrita com és habitual en un llenguatge molt acurat i poètic, endinsa el lector en un ambient angoixant on el concepte amor es perverteix.
1: M'avorreixen les històries lluminoses. Per mi és una manera d'anar a l'inconscient. I anar a l'inconscient és una manera de conèixer-nos. I jo aspiro a conèixer-me amb cada novel·la. Llavors, he de fer que el camí sigui incòmode, que sigui fosc. He d'anar cap on no vull anar. He de portar la protagonista cap a llocs on jo no la voldria dur, però penso tranquil·la que al final no serà tant. Passa-hi perquè jo hi passo amb ella.
0: L'autora de Parmagel explica per què l'ha dedicat a la seva filla, la Gera.
1: Mostro que és possible matar els monstres. Per tant, em va semblar molt, molt bonic dedicar-li a la meva filla, que comença a viure històries d'amor, no?

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
4: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
5: Cors que veuen art a l'instant.
6: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
7: Visita l'Alt Empordà!
8: Esperit Empordà.
9: Sent un bit enmig d'internet. I des de llavors, cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.
10: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.
11: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
12: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bé, primerament una dita. Mira, si tu fas un favor, oblida't. Si te'l fan, no te'n oblidis mai. Vol dir que totes les coses que facin per tu ho has d'agrair tota la vida, perquè és un bé que et fan, no? Després, una altra cosa que m'agrada molt perquè han après moltíssimes coses i entre elles molta cultura general i vas aprenent molt inclús a desenvolupar la memòria de les músiques i tal, no? Crec que val la pena perquè és molt amè, que dona un... que és molt relaxant perquè és un model d'educació i de bon tractament. Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí. Sí.
4: Ràdio
3: sí.
4: Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant. Sí.
4: Sí.
3: Sí.
4: Sí.

La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, La meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat, com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament. I a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag Una Salut Millor. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: El canvi climàtic intensifica les desigualtats socials a Espanya i afecta més durs a la població amb rendes baixes, que són les que menys emissions de gasos d'efecte hivernacle generen. És una de les conclusions d'un estudi d'Oxfam Internacional, segons el qual el 0,1% més ric de la població espanyola emet 55 vegades més carboni que la meitat dels més pobres, que són els que no aconsegueixen refrigerar les cases per suportar les onades de calor o que les tenen en zones amb alt risc d'inundacions. Segons l'informe d'Oxfam, més d'un terç de la població espanyola no pot mantenir la temperatura adequada dins de casa seva durant l'estiu perquè no s'ho pot pagar, no pot pagar l'aïllament ni tan sols la refrigeració. Lourdes Benavides, la responsable de Justícia Climàtica de la ONG.
1: Lo que vemos es que impacta claramente a las personas más vulnerables, las personas que menos recursos tienen y además, bueno, pues un sistema que todavía no está preparado para esto, ¿no? Porque la pobreza energética hasta ahora se medía sobre todo por la falta de calefacción, pero por estas temperaturas es una necesidad poder vivir con aire acondicionado.
0: L'estudi també constata que més d'un terç del milió de cases que hi ha construïdes en zones inundables són de famílies amb rendes per sota dels 30.000 euros. Davant d'aquesta situació, l'ONG fa aquesta reclamació.
1: Estem avançant en una reforma fiscal que los superricos paguen, que són además los que más contaminan. Necesitamos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles para ahorrar esa factura para poder invertirlo en colectivos vulnerables afectados y en todas estas inversiones para adaptarnos y para reconstruir después de las pérdidas, ¿no? Los daños.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Descobreix Barcelona com mà... I l'has vist abans.
4: Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.

0: Ràdio Vila Sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: I parlant d'emocions.
0: 97.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Girona s'omple de flors fins al cap de setmana vinent en una nova edició del Girona Temps de Flors. Gemma Esteve.
3: Un any més, el barri vell de Girona torna a estar ple de flors. En total, 141 muntatges omplen carrers, patis i racons que no deixen ningú indiferent.
4: Vol de treball i una oloreta especial, eh?
5: Ai, a mi m'encanta todo. Es que mira, flores, yo soy un amante de las flores, de verdad.
3: Alguns gironins han optat per començar el recorregut ben d'hora per evitar aglomeracions i descobrir les instal·lacions amb calma.
6: Cada dia al matí, com que no hi ha gaire gent, iré a veure aquests llocs que són més concorreguts i que no puc veure sense fer una gran estona de cua.
3: Entre les propostes més comentades hi ha la de la Pilar i l'Enriqueta, que a la pujada de Sant Fèlix reflexionen sobre el turisme, un tema molt present a la ciutat.
7: La idea és Girona, les dues cares de Girona, és a dir, el turisme de dia, el brugit, els ciclistes, i llavors la tranquil·litat de la nit i la serenor que s'hi respira de nit.
3: Però el punt més concorregut és l'escala de la catedral i l'homenatge a Antoni Gaudí, obra de Teresa Vidal, l'especialista en modernisme.
8: Representa un parc, no?, amb tot de jardineres amb trencadís, i a part doncs, també hi ha una figura que és la Cucullona, que és de la imatgeria típica d'aquí Girona, que representa un cocodril amb ales.
3: També destaquen els muntatges dels quatre ponts del centre històric, tots engalanats aquest any. De fet, molts no han volgut marxar de la ciutat sense fer-se abans la clàssica foto sobre el riu Unyà.
9: Pot ser part del canvi.
10: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
11: És versió o no, tu què hi dius?
10: Endavant.
12: One, two, one, two, three, four.

com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

0: decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El caldo d'ossos. El caldo és aquella elaboració que agrada gairebé tothom i que cada casa té la millor recepta de totes. En dies de fred, a la tardor i l'hivern, ve molt de gust fer-ne una tassa calentona a qualsevol hora per escalfar l'organisme i de retruc les mans. De fet, el caldo és el líquid resultant de bullir aliments amb aigua, ja siguin vegetals, peixos o carns, i que serveix per elaborar altres plats com sopes, guisats o salses. Hi ha un caldo que ha anat agafant fama darrerament pels beneficis que se li atorguen i perquè se'n fa referència força sovint a xerrades, receptes o xarxes socials. Parlo del caldo d'ossos. Aquest caldo és força peculiar, perquè tot i que no té gaire dificultat i els ingredients són força comuns, requereix de bastanta estona d'elaboració. A diferència d'un brou de carn, que sol bullir entre 1 i 2 hores, en aquest cas es fan bullir durant molta estona, de 4 fins a 8 hores i fins i tot 24 i a baixa temperatura, els ossos i teixits connectius de diferents animals. Poden ser de porc, vedella, pollastre i gall dindi, però també de peix, amb aigua, vinagre de poma, llorer, all i herbes com romaní i farigola. A l'última hora de cocció, es poden afegir les típiques verdures pel caldo. Al coure'l d'aquesta manera, al caldo hi passen encara més vitamines, minerals i col·làgen. Per això, sembla ser que és beneficiós per la pell i les articulacions, remineralitzant i fins i tot interessant per alguns problemes digestius. El ser de moda, però no tenir ganes de preparar-lo, ha fet que es comercialitzi en formats menys interessants que el caldo d'ossos natural, com en tabletes o concentrats. Per tant, el més recomanable és que elaboris el caldo casolà i el guardis a la nevera màxim una setmana, o bé en facis més quantitat i el congelis. Si al final el compres, escull aquelles versions més naturals, amb menys contingut de sal i menys additius. Per combatre el fred, en pots prendre una tassa pel matí, entre hores, com entrant, o preparar una sopa. Al final, el caldo d'ossos no s'allunya gaire del típic caldo de les àvies, que requereix temps, paciència i productes de qualitat.
5: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
6: És maco, això, eh?
7: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
6: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
8: Gaudeix d'un dia diferent.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Una experiència única molt a prop teu.

0: Excusez-moi.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
5: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilaür.
6: El poble de Vilaür, avui com ahir, s'aferra al pit de la mare terra que l'ha criat cast i bru. Amb la sella del portal que amb el seu passat l'enllaça, emmarca el cor de la plaça, plena de llum tardoral. S'entrelliga amb els carrers de cases humils i fortes, que a la llinda de les portes aboquen puig i geners. Ho recorda el constructor que tot arreu deixa rastre, des de la casa a la castra i al temple d'on fou rector. Era, masia i camí, camps oberts, verd de pineda, pedra d'or, núvols de seda i la terra per coixí. El poble de Vilaür, entre collita i collita, fa certa l'antiga dita del poble amb tothom rellú.
7: Salvador Dalí pinta amb un somni.

0: informació, música, entreteniment.
1: Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, com jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un meduloblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des de que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims.

tractaments externs per a nens amb càncer. Només per començar, us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns! Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: nosaltres som els encarregats de vèncer la teva resistència. La sensació de volar va més enllà de totes les explicacions possibles. El nostre destí, una nova manera de veure les coses. Fins a on vols arribar? Si el que vols és volar alt, no ho intentis, confia'ns. La nostra identitat, la suma de tots els nostres valors. Només aquells que arrisquen poden trobar el que estaven buscant. Junts, som invencibles.
1: Ara toca calma.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
3: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
4: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama en canvi el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acabarà mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
2: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
1: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
3: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
4: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan...

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència, ens podeu enviar notes de veu breus. En parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
1: Pareu bé l'orella.
2: Vestits infantils i per nadó, 2 per 6 euros. I també samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Wow.
3: Que no et confonguin.
5: Au.
6: Mira que bé.
7: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.

0: Ei! Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Em pinxo badint amb panxo.
1: Em pinxo badint amb panxo.
0: Vols que et punxi amb un punxó?
1: Vols que punxi amb un pinxó?
0: I em panxo badint amb pinxo.
1: Panxo badint amb pinxo.
2: Muy bien.
0: Punxa'm, però la panxa no.
1: Punxa'm, però la panxa...

0: Jo amb la premsa ho tinc clar. Llegeixo premsa comarcal. Perquè m'agrada estar informat del que passa al meu costat. Perquè és en català. I perquè és informació feta per gent de casa. La gent que coneix millor la nostra realitat.
1: Premsa comarcal. Informació de proximitat. En català i 100% catalana.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Com dilluns, 11 de maig de 2026, el dia després que el Barça aconseguís la seva segona lliga consecutiva, la 29a en total a la primera divisió masculina de futbol i per primera vegada en la història fer-ho guanyant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en aquell cas 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. Evidentment parlarem d'aquesta victòria del Barça que li dona la lliga, també de la celebració del conjunt blaugrana que serà també en format de rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, de la capital catalana. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb la prèvia d'un importantíssim Rayo Vallecano-Girona, que tanca avui la jornada 35 de Lliga, amb els gironins amb només un punt de marge sobre el descens, en una lluita que està interessantíssima, amb molt emocionant, un descens que marca ara mateix l'Alavés, que és, per cert, el proper rival del Barça aquest mateix dimecres, en jornada intersetmanal. Molt futbol, com dèiem, també amb el desenllaç a la tercera federació masculina, amb Lliga F, i també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
3: Esports.
2: Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga a la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: El Blaugrana va superar ahir 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. El Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts si guanya els 3 partits que resten.
0: Pel que fa als altres dos catalans, avui es tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Gil es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar en aquest 2026 i ja són 18 jornades, té un punt més que el Girona, per tant 2 de marge sobre el descens. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao i just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que juga avui a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial el que era un secret a veus. Monchi és el nou director esportiu de cara a la temporada vinent. Veurem qui serà l'entrenador, en aquest cas, de l'Espanyol, i esperem que sigui a primera divisió. A la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima el derbi contra Real Madrid 1-0, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió.
0: Més futbol, a la primera federació masculina, empat a gradols de l'Europa i el Nàstic, que atenció, cau al descens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal 94, que li haurien donat 3 punts d'or en la lluita del playoff. Escoruela i Anane van marcar un gol olímpic cadascun i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, rematada a cap, que continua cinquè en zona de playoff. En canvi, el Nàstic va perdre a Tarragona 2-0 en un duel directe i torna a entrar en places de descens. A més, aquest dissabte, un Nàstic Europa a les 9 del vespre al nou estadi. I el Sabadell manté vives les opcions d'ascens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga. Recordem, l'equip de Ferran Costa va caure divendres davant l'Atlético Madrileño per 4 gols a 3.
0: El Sabadell, que jugarà, rebrà la nova Creu Alta, en aquest cas a l'Antequera, i com deia el Joan, tenim un Nàstic Europa que pot ser dramàtic en una jornada intersemanal dissabte a les 9 de la nit. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar per 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina, en aquest cas, ja tenim playoffs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga tercera que van poder seguir les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més amb un carrusel espectacular va acabar definint places de playoff i de descens. El Badalona acaba segon amb menys de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en playoff com a cinquè. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Gram a l'últim instant amb 2 gols amb temps afegit. Les semifinals catalans de playoff seran Hospi, Badalona i Vilanova Cornellà en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada inclosa al camp del canvi de led, al Molí, que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del playoff de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Iñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Mariam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per a la final, que l'any vinent tornarà a jugar a Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a jugar a la Final Four.
0: En categoria masculina, encara en bàsquet, ahir van jugar 2 dels catalans de CB.
1: Amb victòria important del Llopo Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: I en hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure per 3-1 davant el Porto, una final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids. Ignacio Alavar va escurçar distància al segon part, però al tant final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa, atenció, des de 2018.
0: Això sí, torna a una final després de també molts anys de sense sèrie. I també ahir a Coimbra, per cert, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa a la Champions femenina després de superar el Benfica.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vila-sana, que encara se li resisteix al títol europeu.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Comencem parlant de futbol amb la consecució del títol de la Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou a casa. Des de l'inici, amb un ambient espectacular ahir, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford amb un gran llançament de falta per l'escaire de Courtois i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure suficient per guanyar, com dèiem, ja matemàticament la Lliga per un Barça que li valia l'empat. 14 punts més suma el Barça que el Madrid quan encara falten 3 jornades per al final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu per a l'entrenador blaugrana Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. L'escoltem en roda de premsa.
4: Us ho explico perquè crec que no és normal. Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ha mort. Així que he pensat si ho havia d'amagar o havia de parlar amb el meu equip. Però és que per mi és com una família i he dit d'acord, vull comunicar-ho també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
0: Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, la d'orgull, en nombroses ocasions.
5: I'm very proud about my team. I'm really happy.
4: Estic molt orgullós del meu equip. Estic realment content i agraït amb el meu staff, amb el club, amb el president, amb Deco, amb tothom que ens ajuda molt i que ens dona suport cada dia. Però el més important és l'equip i com juguen els uns amb els uns pels altres. És increïble i realment ho aprecio molt. Estic orgullós. Mai oblidaré aquest dia, mai. I estic content per això. I l'ambient en aquest estadi és increïble. I si penses que potser n'hi haurà 40.000 més al final, és increïble. És impressionant. Estic molt feliç aquí a Barcelona. Gràcies.
5: I'm really happy here in Barcelona. Thanks.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós amb els propers objectius.
5: Now we have to play 3 games more.
4: Ara hem de jugar 3 partits més. I sí, volem arribar als 100 punts. Encara és possible i aquest és el segon objectiu. Volem fer-ho i també ens volem centrar en els següents partits, al 100%, com fem sempre. Però al final crec que ells també saben que s'han merescut celebrar-ho i espero que ho facin aquesta nit.
5: Deserve to celebrate and hopefully they will do it tonight.
0: I també vam escoltar els mitjans del club després del partit ja a un dels capitans, Rafinha, que hi va tornar a jugar després d'un mes i mig de lesió.
6: Bueno, al final son 2 años y 5 títulos. Es algo que hay que valorarlo mucho. Una liga que al principio de temporada daban como perdida para nosotros, pero esto termina solamente en mayo. Entonces hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado partidos que nos tocaba ganar. Obviamente tuvimos malos partidos durante la temporada, principalmente al principio, pero hemos sabido levantarse y bueno, ganar lo que nos tocaba.
0: Ahir ja vam tenir celebració amb milers d'aficionats també a la plaça Catalunya, més enllà del Camp Nou, uns metres més enllà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, 2 jugadors del primer equip, com l'any passat, Marc Casador, a més d'Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. No hi haurà parlaments, en aquest cas, en principi, a l'Spotify Camp Nou. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té 1 punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Hill es baixa per acumulació de targetes. La prèvia des de Girona FM, Pau Llafanyé.
7: Els gironins porten dies pendents dels marcadors dels rivals, però l'únic que depèn d'ells és el que passi avui a partir de les 9 de la nit a Vallecas. Una victòria deixaria el descens a 4 punts i donaria un respir important en la recta final de la temporada. Davant un Rayo eufòric per la classificació per la final de la Conference League, però que tampoc no es pot permetre el luxe de relaxar-se. Mitchell avisa que la intensitat de l'equip serà clau a Vallecas.
8: Cada partit és difícil, cada partit és complicat, però tenim clar que hem de fer en els partits que queden, perquè són equips que tenen molta agressivitat en la pilota i i necessitem ser capaços de dominar en aquestes segones jugades i ser capaços de dominar i mirar cap endavant nosaltres.
7: Sense Brian Hill per sanció i en Porto Juan Carlos i Van de Beek encara de baixa per lesió, el tècnic recupera Àlex Moreno després d'estar sancionat contra el Mallorca i Abel Ruiz després de la lesió, tot i que podria apostar per Echeverri en punta d'atac.
0: Gràcies, Pau. Avui a les 9 aquest Rayo Vallecano-Girona, l'Espanyol, recordem, continua sense guanyar en aquest 2026, això en 18 jornades, i té només un punt més que el Girona, per tant, dos de marge sobre el descens que marca l'Alavés. I tot això, demà comença la jornada 36. Per cert, l'Espanyol, que ha fet oficial fa només una estona l'arribada de Monchi com a nou director general de la part esportiva, com dèiem, Ramon Rodríguez Verdejo, alias Monchi, de San Fernando de Cádiz, que és el nou director general esportiu de l'entitat. A partir de la temporada vinent serà el màxim responsable de l'entitat. Veurem si amb l'Espanyol, amb el primer equip masculí, en aquest cas, a primera divisió. Esperem, evidentment, que sí. L'Espanyol, que jugarà, en aquest cas, dimecres a les 7 de la tarda a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a 2:15, també dimecres, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe tant d'Espanyol com de l'Alavés, com d'Espanya, com de Girona. Ara mateix, el conjunt de Vitòria és el qui marca el descens. El Girona, que avui juga a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F, i triomfs del Barça, 1-3 a Tenerife, en un partit que les Blanes van haver de remuntar, per cert, amb Dianes de Brux, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre, per cert, per la mínima en el derbi contra el Madrid, 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions contra el Lille.
2: Esports.
0: Més futbol a la primera federació masculina. L'Europa va salvar un empat a 3 ahir a Can Dragón, un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. L'Europa continua en play-off amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabell continua segon, a un punt de l'Eldense, en aquest cas, que és el líder, i el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona. 2-0. Escoltem el tècnic Pablo Alfaro.
3: A mí no me cabe más que dar las gracias a toda nuestra afición que ha venido hasta aquí, 300 y pico personas desde Tarragona para animar al equipo, se les ha notado un montón y entiendo y entendemos su frustración y su cabreo, porque lo entiendo perfectamente, que dentro de este momento tan difícil y tan jodido, porque es difícil, es jodido, que no nos va a quedar otra y además es que yo ya me niego por rotundo a que nos rindamos. Yo sé que hoy el viaje me va a costar, que no vamos a dormir seguramente, pero el sábado tenemos una final y para nosotros ya sí es una final. Quedan 6 puntos en juego, yo estoy convencido de que si somos capaces de sacarlos nos salvamos. Però no nos podemos caer, que ahora el que se caiga sí que cae, ¿no?
0: I atenció, perquè la setmana vinent tenim el partit que tenim, el nou estadi Nàstic Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off. El Sabadell rebrà a la nova Creu Alta l'Antequera en una jornada en què juga en horari unificat, dissabte a les 9 de la nit. Dissabte també el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens a aquesta primera federació, obligat a guanyar el Aucouto, al camp del Lourense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir la tercera federació masculina en l'última jornada, a la part alta més enllà del Manresa, que va celebrar el títol de Lliga i l'ascens. El play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Ospi, i segon contra cinquè. Ahir els badalonins van superar per la mínima a un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a Lliga Elit. Ràdio Vic, Pep Portet.
9: La manca de punteria va condemnar finalment la Unió Esportiva Vic, que va tenir fins al final la permanència a només un gol, però que va ser incapaç de guanyar el Badalona per acabar caient per 0-1 amb un gol al minut 101. Els de Ramon Carrascal van fer ahir un partit amb més cor que futbol, però van fer mèrits sobrats per aconseguir els 3 punts que els haurien deixat a tercera, conscients que el resultat del Cerdanyola a Can Vidalet els beneficiava. El Badalona, amb la promoció a la butxaca, es jugava només ser segon i com a molt podia acabar tercer. Això es va notar en el joc i l'empenta d'un Badalona conservador que va inquietar en moments puntuals, com un travesser de De Marco. Marc Colomer va xutar fora per poc i sobretot Manel Martínez va tenir, ja en l'afegit, una ocasió claríssima que va enviar al cel. I el Badalona, amb una passada d'Albert Ajuaco, va anotar per enterrar totes les esperances biguetanes en un Hipòlit Planàs amb una bona entrada i que va creure fins al final. Ramon Carrascal, entrenador biguetà.
10: Bueno, en aquest partit ens ha faltat gol, està clar. I com a temporada, doncs, bé, ara així en calent és difícil fer una anàlisi tot d'això. Sí que m'agradaria fer un agraïment generalitzat a tot el públic i l'afició que durant tot aquest any han pes ens ha ajudat moltíssim. I, per tant, des d'aquí m'agradaria fer extensió un agraïment doncs, a tot el públic, també a la junta directiva.
9: Després del retorn, 13 anys després, aquesta categoria. Però el tècnic confia en la base sòlida de l'entitat per tornar ben aviat.
0: Gràcies, Pep. L'altra semifinal del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins han estat a punt de no aprofitar la visita al Camp d'Esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant l'afegit amb dos gols per aconseguir una promoció històrica. Canal Blau, Xavi Fernández.
11: Història, remuntada èpica entre el minut 89 i el 92, del res al tot. El club de futbol Vilanova depenia d'ell mateix per defensar la posició de play-off d'ascens, aquella que havia ocupat durant gairebé

0: Genís Sampietro, tècnic del Vilanova.
1: Sí, increïble, no? Jo veia fora, no? Per molt positiu que vol ser, al final són 13 jornades sense marcar fora de casa. Avui no havíem fet gol un altre cop amb accions que han tret a la línia. No sé, volia morir-me allà perquè no entenc res. I que, que faltant 5 minuts puguis fer els dos gols. S'ho mereixen, s'ho mereix la gent, s'ho mereixen els jugadors i per això és per el més content que estic, perquè al final són ells que els que mereixen jugar al play-off, el que significa un play-off, i molt, molt, molt content per ells, i per fi la sort ens ha caigut de cara també.
0: El Vilanova és de play-off. Després d'encadenar dos ascensos seguits, el retorn a tercera acaba amb la classificació per una fase d'ascens, on a més ara hi arriben els de Sant Pietro amb la moral totalment disparada. Primer rival, el Cornellà. La temporada 2025-26 ja és històrica, però encara no s'ha acabat.
2: Gràcies, Xavi. Evidentment, en seguirem aquests play-offs. A la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a la Lliga Elit, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat l'ascens, i el canvi de LED, que ahir finalment va caure en la final per la permanència contra el Cerdanyola, 1-2, un resultat que, per tant, fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació.
3: Esports.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina. Després d'un gran partit, molt igualat, contra tot un València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, mans de Marian Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Escoltem Roberto Íñiguez.
5: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, me fastidia no ganar, pero estoy contento de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido, ¿no? Que siempre digo que me van pasando los años y para mí la sensación misma es importante, clave, ganar, perder. No creo que sea tiempo de llorar, les he dicho a las jugadoras, es que no hay que llorar, yo creo que hay que estar muy orgulloso.
2: L'únic que, malgrat la derrota, ja sap que jugarà la temporada que ve Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a la Final Four de la màxima competició continental. I en categoria masculina hi van jugar dos dels catalans de CB, amb victòria important del Jaio Pozella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau. Encara no ho tenen fet a ser de tant, tot i sumar ja 11 victòries, les mateixes que van aconseguir la temporada passada. En tenen dues de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els homes de Diego Campo tampoc van poder aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga CB en un duel on el joc interior andorrà va ser molt superior, provocant que es decantés el partit a favor del conjunt del Principat. Pustovi va passar per sobre dels pivots manresans, convertint-se en el factor decisiu de l'enfrontament. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, lamentava aquest aspecte en acabar el partit.
7: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior. Pustovi nos ha dominado totalmente. Primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior. Diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional. O sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no?
6: Sense temps per lamentar-se, ara el Baxi Manresa ja pensa en la propera cita, que serà demà a les 8 del vespre en un nou derbi català a la pista del bàsquet Girona.
2: I abans d'acabar en hoquei patins, el Barça ho va tenir tocar, però va acabar caient ahir a la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto, 3-1, en una final en què els blaugranes els van faltar forces després de superar amb molt de mèrit a l'Sporting de Portugal a quarts i al Benfica a semifinals. El Porto es va avançar per 2-0 molt ràpidament, amb un resultat que ja va ser impossible de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio de la Bart. Al final 3-1, però orgull per un Barça que ha tornat a competir a Europa fins als tràmits finals. La final femenina, per cert, de la Champions femenina se la van dur al Fraga, amb 4 catalanes de l'equip, que va superar el Benfica a la final.
3: Esports.
2: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: categoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes.
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
2: Sempre 100% Empordà.

moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugrañes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 69.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Miras.
6: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
7: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
6: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
8: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
6: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
9: En el meu cas no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi el projecte europeu és una manera de... una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
6: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Descobreixen cèl·lules mare.
1: Arrenc de 1995.
2: Arriba la intel·ligència artificial.
3: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.
4: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
5: De oca a oca y tiro, per què em toca.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'Ant. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dóna personalitat a la teva llar.
2: Telèfons 972-54-74-31 i 615-18-53-61. Un viatge en el temps.
3: 100% Empordà.
4: Ei, Joan, quina cara que fas?
5: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
4: Tranquil. Fes borrón i cuenta nueva.
5: Com?
4: A Borrón i Cuenta Nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borronicuentanueva.info i dorm tranquil.
6: I la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
7: Xarxa audiovisual local.
8: A Ràdio Vila-sacra.
9: És una qüestió de sentit comú.
10: Tota una revolució en la música en català.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

Els dilluns tarda, tot català. Amb el suport del Departament de Cultura.

Perquè dic això que et dic i te ho llegeixes, tremolaràs com un flam o una fulla o una bombeta una nit de tempesta. T'assaltaran ninots amb llençols blancs que rascaran amb ungles de dimoni els envans del teu cau fortificat. Els notaràs les passes acostar-se pel passadís del pànic. Passaràs 10.000 baldons i posaràs l'esquena contra la porta per poder salvar-te. Ho sé, perquè mentre em faig el poeta, ple d'armadures i paraules i màscares, penso en el món segur de ser només la pell que et toca tota. Les mans que et dansen damunt del llit ferotgement enceses, els llavis que et xarrupen els jamecs. I em sorprenc, jo mateix a la finestra, amb ulls d'adolescent inexpertíssim, mirant amb èxtasi un ocell salvatge que està volant, qui sap si massa a prop.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: El meu nom és Josep Antoni Camat Carpi, soc enginyer agrònom i des de fa 5 anys continuo amb un negoci agrícola familiar juntament amb la meva germana. La marca en qüestió de cireres de Corbins Camats Carpi és una empresa especialitzada en la producció de cirera del mes de maig i juny i és un negoci pues, que va començar el nostre pare fa molts anys. Llavors, des de fa 5 anys, el que vam fer nosaltres és incorporar-nos, deixar les nostres respectives feines, evidentment, i mica en mica pues, anar fent petits canvis a l'explotació per tal d'adaptar-nos a les necessitats del mercat. Pues, vam plantar doncs, les varietats més modernes i les de millor qualitat organolèptica, vam adaptar les instal·lacions per tal de poder vendre cirera al nostre magatzem i per tal d'així treure'ns certificats de qualitat i vam endinsar-nos en el món del màrqueting, de xarxes socials, de la pàgina web, per tal de fer una marca cada vegada més forta. El nostre client principal és les botigues, però des de fa 5 anys, ja l'estan la meva germana i jo, doncs, també venem caixetes per particular. De fet, ve molta gent i ens encantaria que en vingués més. I res, quan acabi la campanya de la cirera, ens dediquem a la producció d'alta fruita d'os, com és la nectarina, l'albercoc i la pruna, però en aquest cas la major part ho portem a central perquè bueno, no ens ho podem vendre tot nosaltres.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.
5: Què? Us agrada, eh? Doncs sigue al dorso.
6: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.

0: ara tot català.
1: Amb la lluna plena és quan les aus nocturnes troben la seva plenitud.

veure, quants de vosaltres pronuncieu el mot peste a me, com en castellà? En català aquest mot s'escriu a mà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amb a final, segons la variant. O, quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o a mà, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de malparlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De malparlar d'algú sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys,

0: a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: Música amb accent obert. Yep.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Canvis en els protocols per frenar la transmissió de malalties de transmissió sexual. La sanitat pública catalana rebaixa a l'edat pediàtrica tant la detecció com la prevenció de les ITS i, per tant, els pediatres ja tractaran el tema a partir dels 12 anys. Susana Ruiz, un canvi de protocol del Departament de Salut vist que les relacions sexuals comencen a edats més primerenques ja des de fa un temps.
3: S'han avançat els primers contactes sexuals i això obliga a adaptar el model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual. Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
4: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial, no?
3: Un altre àmbit des d'on cal actuar per arribar als joves és l'escola. Salut i educació estan preparant canvis que podrien començar a aplicar-se a partir del curs vinent.
5: Precisament s'està treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder, anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
3: Luisa Conejos és subdirectora general d'Infeccions de Transmissió Sexual.
2: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i també orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
3: Si el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: Vale.
1: Miradas. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona, emocions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 37.017 nous llocs de treball per al 2026 són les places de la nova oferta pública d'ocupació que ha aprovat el Consell de Ministres. En total, 429 més que l'any 2025, incloent les ja aprovades en un decret anterior per als cossos de seguretat. El ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Òscar López, ha assenyalat que per primera vegada es crea ocupació pública de perfils digitals capdavanters.
2: Vamos a convocar por primera vez en la historia plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato, por primera vez en la historia.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: A poc i bona lletra.
4: Sensacions musicals.
5: A l'Alt Empordà.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: És tota una satisfacció escoltar temes com ara aquest.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.

Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: Propostes comercials. Sensacionals. Comercials sensacionals.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DINT, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edint.es.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
7: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
8: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

0: m'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Espera les vostres idees, ràdio, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.
1: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
4: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
5: Com dilluns 11 de maig de 2026, el dia després que el Barça aconseguís la seva segona lliga consecutiva, la 29a en total a la primera divisió masculina de futbol i per primera vegada en la història fer-ho guanyant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en aquell cas 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. Evidentment parlarem d'aquesta victòria del Barça que li dona la lliga, també de la celebració del conjunt blaurana que serà també en format de rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, de la capital catalana. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb la prèvia d'un importantíssim Rayo Vallecano-Girona, que tanca avui la jornada 35 de Lliga, amb els gironins amb només un punt de marge sobre el descens, en una lluita que està interessantíssima, amb molt emocionant, un descens que marca ara mateix l'Alavés, que és, per cert, el proper rival del Barça aquest mateix dimecres, en jornada intersetmanal. Molt futbol, com dèiem, també amb les enllaç a la tercera federació masculina, amb Lliga F, i també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
6: Esports.
5: Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga a la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar ahir 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts si guanya els 3 partits que resten.
0: Pel que fa als altres dos catalans, avui es tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Gil es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026 i ja són 18 jornades, té un punt més que el Girona, per tant 2 de marge sobre el descens. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao i just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que juga avui a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial el que era un secret a veus. Monchi és el nou director esportiu de cara a la temporada vinent. Veurem qui serà l'entrenador, en aquest cas, de l'Espanyol, i esperem que sigui a primera divisió. A la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra el Real Madrid 1-0, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió.
0: Més futbol, a la primera federació masculina, empat a gradols de l'Europa i el Nàstic, que atenció, cau en l'ascens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal 94, que li haurien donat 3 punts d'or en la lluita del play-off. Escoruela i Anane van marcar un gol olímpic cadascun i Vaca es va fer l'altra diana de l'Europa rematada a cap, que continua cinquè en zona de play-off. En canvi, el Nàstic va perdre a Tarragona 2-0 en un duel directe i torna a entrar en places de descens. A més, aquest dissabte, un Nàstic a Europa a les 9 del vespre al nou estadi. I el Sabadell manté vives les opcions de ser directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga. Recordem, l'equip de Ferran Costa va caure divendres davant l'Atlético Madrileño per 4-3.
0: El Sabadell, que jugarà, rebrà la nova Creu Alta, en aquest cas a l'Antequera, i com deia el Joan, tenim un Nàstic a Europa que pot ser dramàtic en una jornada intersemanal dissabte a les 9 de la nit. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del play-off d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar per 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina, en aquest cas, ja tenim play-offs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga tercera, que van poder seguir les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, amb un carrusel espectacular, va acabar definint places de play-off i de descens. El Badalona acaba segon amb menys de 0-1 al camp d'un Vic, que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en play-off com a cinquè. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama l'últim instant, amb 2 gols amb temps afegit. Les semifinals catalans del play-off seran Ospi, Badalona i Vilanova Cornellà. En eliminatòria d'anada i tornada, a la part baixa el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada inclosa al camp del canvi de led, al Molí, que torna a Lliga Elite un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Iñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Mariam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per a la final que l'any vinent tornarà a jugar a Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar a la Final Four.
0: En categoria masculina, encara en bàsquet, ahir van jugar 2 dels catalans de CB.
1: Amb victòria important del Llopos Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 a marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: I en hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure per 3-1 davant el Porto, una final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids. Ignacio Alavar va escurçar a distància al segon part, però al tant final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa, atenció, des de 2018.
0: Això sí, torna a una final després de també molts anys de sense ser-hi. I també ahir a Coimbra, per cert, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa, la Champions femenina, després de superar el Benfica.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vila-sana, que encara se li resisteix al títol europeu.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Comencem parlant de futbol amb la consecució del títol de la Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou a casa. Des de l'inici, amb un ambient espectacular ahir, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llau una Rashford amb un gran llançament de falta per l'escaire de Courtois i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure suficient per guanyar, com dèiem, ja matemàticament la Lliga per a un Barça que li valia l'empat. 14 punts més suma el Barça que el Madrid quan encara falten 3 jornades per al final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu per a l'entrenador blaugrana Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. L'escoltem en roda de premsa.
4: Us ho explico perquè crec que no és normal. Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ha mort. Així que he pensat si ho havia d'amagar o havia de parlar amb el meu equip. Però és que per mi és com una família i he dit d'acord, vull comunicar-ho també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
0: Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, la d'orgull, en nombroses ocasions.
5: I'm very proud about my team. I'm really happy.
4: Estic molt orgullós del meu equip. Estic realment content i agraït amb el meu staff, amb el club, amb el president, amb Deco, amb tothom que ens ajuda molt i que ens dona suport cada dia. Però el més important és l'equip i com juguen els uns amb els uns pels altres. És increïble i realment ho aprecio molt. Estic orgullós. Mai oblidaré aquest dia, mai. I estic content per això. I l'ambient en aquest estadi és increïble. I si penses que potser n'hi haurà 40.000 més al final, és increïble. És impressionant. Estic molt feliç aquí a Barcelona. Gràcies.
5: I'm really happy here in Barcelona. Thanks.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós amb els propers objectius.
5: Now we have to play 3 games more.
4: Ara hem de jugar 3 partits més. I sí, volem arribar als 100 punts. Encara és possible i aquest és el segon objectiu. Volem fer-ho i també ens volem centrar en els següents partits, al 100%, com fem sempre. Però al final crec que ells també saben que s'han merescut celebrar-ho i espero que ho facin aquesta nit.
0: I també vam escoltar els mitjans del club després del partit ja a un dels capitans, Rafinha, que hi va tornar a jugar després d'un mes i mig de lesió.
6: Bueno, al final son 2 años y 5 títulos. Es algo que hay que valorarlo mucho. Una liga que al principio de temporada daban como perdida para nosotros, pero esto termina solamente en mayo. Entonces hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado partidos que nos tocaba ganar. Obviamente tuvimos malos partidos durante la temporada, principalmente al principio, pero hemos sabido levantarse y bueno, ganar lo que nos tocaba.
0: Ahir ja vam tenir celebració, milers d'aficionats també a la plaça Catalunya, més enllà del Camp Nou, uns metres més enllà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, 2 jugadors del primer equip, com l'any passat, Marc Casado, a més d'Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. No hi haurà parlaments, en aquest cas, en principi, a l'Spotify Camp Nou. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té 1 punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Hill es baixa per acumulació de targetes. La prèvia des de Girona FM, Pau Llafanyer.
7: Els gironins porten dies pendents dels marcadors dels rivals, però l'únic que depèn d'ells és el que passi avui a partir de les 9 de la nit a Vallecas. Una victòria deixaria el descens a 4 punts i donaria un respir important en la recta final de la temporada. Davant un Rayo eufòric per la classificació per la final de la Conference League, però que tampoc no es pot permetre el luxe de relaxar-se. Mitchell avisa que la intensitat de l'equip serà clau a Vallecas.
8: Cada partit és difícil, cada partit és complicat, però tenim clar que hem de fer en els partits que queden, perquè són equips que tenen molta agressivitat en la pilota i i necessitem ser capaços de dominar en aquestes segones jugades i ser capaços de dominar i mirar cap endavant nosaltres.
7: Sense Brian Hill per sanció i en Porto, Juan Carlos i Van de Beek encara de baixa per lesió, el tècnic recupera Àlex Moreno després d'estar sancionat contra el Mallorca i Abel Ruiz després de la lesió, tot i que podria apostar per Echeverri en punta d'atac.
0: Gràcies, Pau. Avui a les 9 aquest Rayo Vallecano-Girona, l'Espanyol, recordem, continua sense guanyar en aquest 2026, això en 18 jornades i té només un punt més que el Girona, per tant, dos de marge sobre el descens que marca l'Alavés. I tot això, demà comença la jornada 36. Per cert, l'Espanyol, que ha fet oficial fa només una estona l'arribada de Monchi com a nou director general de la part esportiva, com dèiem, Ramon Rodríguez Verdejo, alias Monchi, de San Fernando de Cádiz, que és el nou director general esportiu de l'entitat. A partir de la temporada vinent serà el màxim responsable de l'entitat. Veurem si amb l'Espanyol, amb el primer equip masculí, en aquest cas, a primera divisió. Esperem, evidentment, que sí. L'Espanyol, que jugarà, en aquest cas, dimecres a les 7 de la tarda a Cornellà de Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao, just després a 2:15, també dimecres el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe tant d'Espanyol com de l'Alavés, com d'Espanya, com de Girona. Ara mateix el conjunt de Vitòria és el qui marca el descens. El Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F, i triomfs del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit que en què les Blanes van haver de remuntar, per cert, amb Dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre, per cert, per la mínima en el derbi contra el Madrid, 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions contra el Lyon.
2: Esports.
0: Més futbol a la primera federació masculina. L'Europa va salvar un empat a 3 ahir a Can Dragón, un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filet del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. L'Europa continua en play-off amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabell continua segon, a un punt de l'Eldense, en aquest cas, que és el líder, i el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona. 2-0. Escoltem el tècnic Pablo Alfaro.
3: A mí no me cabe más que dar las gracias a toda nuestra afición que ha venido hasta aquí, 300 y pico personas desde Tarragona para animar al equipo, se les ha notado un montón y entiendo y entendemos su frustración y su cabreo, porque lo entiendo perfectamente, que dentro de este momento tan difícil y tan jodido, porque es difícil, es jodido, que no nos va a quedar otra y además es que yo ya me niego por rotundo a que nos rindamos. Yo sé que hoy el viaje me va a costar, que no vamos a dormir seguramente, pero el sábado tenemos una final y para nosotros ya sí que es una final. Quedan 6 puntos en juego, yo estoy convencido de que si somos capaces de sacarlos nos salvamos. Però no nos podemos caer, que ahora el que se caiga sí que cae, ¿no?
0: I atenció, perquè la setmana vinent tenim el partit que tenim, el nou estadi Nàstic Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off. El Sabadell rebrà a la nova Creu Alta l'Antequera en una jornada en què juga en horari unificat, dissabte a les 9 de la nit. Dissabte també el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens a aquesta primera federació, obligat a guanyar el Aucouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir la tercera federació masculina, en l'última jornada, a la part alta més enllà del Manresa, que va celebrar el títol de Lliga i l'ascens. El play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Ospi, i segon contra cinquè. Ahir els badalonins van superar per la mínima a un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a Lliga Elit. Ràdio Vic, Pep Portet.
9: La manca de punteria va condemnar finalment la Unió Esportiva Vic, que va tenir fins al final la permanència a només un gol, però que va ser incapaç de guanyar el Badalona per acabar caient per 0-1 amb un gol al minut 101. Els de Ramon Carrascal van fer ahir un partit amb més cor que futbol, però van fer mèrits sobrats per aconseguir els 3 punts que els haurien deixat a tercera, conscients que el resultat del Cerdanyola a Can Vidalet els beneficiava. El Badalona, amb la promoció a la butxaca, es jugava només ser segon i com a molt podia acabar tercer. Això es va notar en el joc i l'empenta d'un Badalona conservador que va inquietar en moments puntuals, com un travesser de De Marco. Marc Colomer va xutar fora per poc i sobretot Manel Martínez va tenir, ja en l'afegit, una ocasió claríssima que va enviar al cel. I el Badalona, amb una passada d'Alberta Juaco, va anotar per enterrar totes les esperances biguetanes en un Hipòlit Planàs amb una bona entrada i que va creure fins al final. Ramon Carrascal, entrenador biguetà.
10: Bueno, en aquest partit ens ha faltat gol, està clar. I com a temporada, doncs, bé, ara així en calent és difícil fer una anàlisi tot d'això. Sí que m'agradaria fer un agraïment generalitzat a tot el públic i l'afició que durant tot aquest any ha empès ens ha ajudat moltíssim. I, per tant, des d'aquí m'agradaria fer extensió un agraïment doncs, a tot el públic, també a la junta directiva.
9: Després del retorn, 13 anys després, aquesta categoria. Però el tècnic confia en la base sòlida de l'entitat per tornar ben aviat.
0: Gràcies, Pep. A l'altra semifinal del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins van estar a punt de no aprofitar la visita del camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant l'afegit amb dos gols per aconseguir una promoció històrica. Canal Blau, Xavi Fernández.
11: Història, remuntada èpica entre el minut 89 i el 92, del res al tot. El club de futbol Vilanova depenia d'ell mateix per defensar la posició de play-off d'ascens, aquella que havia ocupat durant gairebé tres quartes parts de la temporada, i se la jugava al camp d'un Lleida ja descendit, amb orgull i davant de la seva gent, però que ja no s'hi jugava res. I malgrat tot, es va fregar el desastre. Drama de 90 minuts, però amb final feliç. Increïble, literalment difícil de creure. Fins i tot pels més experts i que ho vivien en primera línia. Genís Sampietro, tècnic del Vilanova.
12: Sí, increïble, no? Jo em veia fora, no? Per molt positiu que vol ser, al final són 13 jornades sense marcar fora de casa. Avui no havíem fet gol un altre cop amb accions que han tret a la línia. No sé, volia morir-me allà perquè no entenc res. I que, que faltant 5 minuts puguis fer els dos gols. S'ho mereixen, s'ho mereix la gent, s'ho mereixen els jugadors i per això és per el més content que estic, perquè al final són ells que els que mereixen jugar al play-off, el que significa un play-off, i molt, molt, molt content per ells, i per fi la sort pues, ens ha caigut de cara també.
11: El Vilanova és de play-off. Després d'encadenar dos ascensos seguits, el retorn a tercera acaba amb la classificació per una fase d'ascens, on a més ara hi arriben els de Sant Pietro amb la moral totalment disparada. Primer rival, el Cornellà. La temporada 2025-26 ja és històrica, però encara no s'ha acabat.
0: Gràcies, Xavi. Evidentment, en seguirem aquests play-offs. A la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a la Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure en la final per la permanència contra el Cerdanyola, 1-2, un resultat que, per tant, fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació.
13: Esports.
14: Ràdio Vila-sacra.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina, després d'un gran partit, molt igualat, contra tot un València. L'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, mans de Marian Koulibaly, però no va acabar entrant, i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Escoltem Roberto Íñiguez.
15: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, me fastidia no ganar, pero estoy contento de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido, ¿no? Que siempre digo que me van pasando los años y para mí la sensación misma es importante, clave ganar, perder. No creo que sea tiempo de llorar, les he dicho a las jugadoras, es que no hay que llorar, yo creo que hay que estar muy orgulloso.
0: L'únic que, malgrat la derrota, ja sap que jugarà la temporada que ve Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a la Final Four de la màxima competició continental. I en categoria masculina hi van jugar dos dels catalans de CB, amb victòria important del Jaio Pozella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau. Encara no ho tenen fet a ser de tants, tot i sumar ja 11 victòries, les mateixes que van aconseguir la temporada passada. En tenen dues de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
16: Els homes de Diego Campo tampoc van poder aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga CB en un duel on el joc interior andorrà va ser molt superior, provocant que es decantés el partit a favor del conjunt del Principat. Pustovi va passar per sobre dels pivots manresans, convertint-se en el factor decisiu de l'enfrontament. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, lamentava aquest aspecte en acabar el partit.
17: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior. Pustovi nos ha dominado totalmente. Primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior. Diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional. O sea, hemos dado 3 puntos, si no recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no?
16: Sense temps per lamentar-se, ara el Baxi Manresa ja pensa en la propera cita, que serà demà a les 8 del vespre en un nou derbi català a la pista del bàsquet Girona.
0: I abans d'acabar en hoquei patins, el Barça ho va tenir tocar, però va acabar caient ahir a la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto, 3-1, en una final en què els blaugranes els van faltar forces després de superar amb molt de mèrit a l'Sporting de Portugal a quarts i al Benfica a semifinals. El Porto es va avançar per 2-0 molt ràpidament, amb un resultat que ja va ser impossible de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio Alabart. Al final 3-1, però orgull

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Informació, música, entreteniment.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
4: Som com som i així seguirem sent.
5: Vaig conèixer la meva nòvia i anàvem al cinema i fèiem manera.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
3: Gent Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Tan sols per saludar-te perquè no hi entenc res i no val la pena que parlem-hi tant. Que com que serà el que serà i farà el que han de fer, doncs escoltem, no val la pena que parlem-hi tant. Si en blanc, que si en negre, que si en negre, que si en rosa, diu que sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà i sempre un s'omplirà i l'altre es buidarà la butxaca i l'altre se l'omplirà. Ah, només per desitjar-te un bon cap de setmana. M'agrada molt aquella cançó que has posat de Margarita. I que passis un bon dia, molt de gust de tornar-te a sentir i bon dia.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir del 2030, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 centres i acumulen dèficits d'aïllament, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius a l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
1: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les apliquen.
2: Per exemple, doncs envien ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua, no?, on puguin hidratar-se, que no sempre estan disponibles.
1: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

A partir del llibre Empordà elèctric del rosenc Francesc Galí, la Biblioteca Fagés de Climent de Figueres va acollir una mostra titulada 1989 Empordà elèctric, una exposició dedicada a l'esplendor del rock empordanès. La mostra recollia discos, cartells o fotografies vinculats a les bandes de l'Empordà elèctric. Vinils, fanzins, cartells, fotografies d'uns anys 80 en què l'Empordà bullia a ritme de rock. Una secció de material relacionats amb l'eclosió musical dels anys 80 a l'Empordà, que van tenir com a punt d'inflexió l'enregistrament del disc El Gran Masturbador,

últimament us heu escarxofat més d'una vegada al sofà de casa, oi? Què coi vol dir? Posar-se ben ample en un seient amb tota comoditat. Però el que segurament no us heu plantejat mai de la vida és per què en diem així. D'on ve això d'escarxofar-se? M'agrada posar en pràctica un dels meus verbs preferits, perquè escarxofar-se ve d'escarxofa. I l'escarxofa és un sinònim de la carxofa. Però quin lligam hi ha entre la carxofa i espaterrar-se al sofà? Bé, de fet, l'etimologia no té cap misteri. Ve de carxofa, potser per la semblança amb la forma de la carxofa aixafada quan la cuinem. Però és molt bonic pensar que quan descansem en un sofà ens assemblem a carxofes cuinades i més...

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Xica, Tica i Ballarica.
1: Tothom, segurament heu sentit més d'una vegada el participi cancel·lat per referir-se a algun famós. Parlem de la cultura de la cancel·lació. Dins de les xarxes socials és la pràctica que promou el boicot a una persona famosa i la seva activitat professional per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada. A partir d'aquí neix el verb cancel·lar per anomenar aquesta mena de boicot i per això podem dir que X està cancel·lat. Ja ho sabeu. Feu bondat i no us cancel·laran.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i sobretot escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

es diuen Book U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben, i aquesta la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaz, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol, marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana, i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm Not Joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents amb estils musicals que anem escoltant cada setmana i ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrotxí en Lleres amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

una cançó. Aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina, de nom artístic Jaunest, i aquesta és la seva cançó Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis on siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana, una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Seguim endavant, ella es diu ALP, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó d'ALP, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Amb temps.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor, i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia, la seva nova cançó que es diu Upside Down i que formarà part del nou disc després de 5 anys d'absència musical que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down de Natalie Imbruglia acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador ràdio de tots els estils i dècades i que vagin sonant és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
2: Bona nit.
3: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
4: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
3: Més info a espaigironès.com.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Benvinguts a Pagesos de Ciutat, el programa setmanal amb què els aficionats a l'horticultura urbana cultivem els nostres coneixements gràcies als consells i experiències que compartiu amb nosaltres a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com. Un dia més, ens plantem davant la ràdio amb el Xavi Nuses i el Diego Fernández reparant el control tècnic i l'Esther Casanovas preparada per cuidar les plantes seguint els principis de l'agricultura tradicional, ecològica i de proximitat. Repassem els detalls de la collita amb el sumari i comencem.

0: el programa d'avui analitzarem l'imparable expansió del cultiu de pistatxo. I dos pagesos, un d'Amposta i un altre de l'Empordà, ens parlaran de l'inici de la temporada. Maria Pla explicarà la seva experiència amb l'horticultura urbana. Seguirem ampliant la farmaciola de plantes medicinals i la Carme Miralda ens dirà què podem fer amb les carxofes.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: Avui comencem fixant-nos en un sector que sovint passa desapercebut, però que en els darrers anys està vivint un dels creixements més significatius de l'agricultura. Es tracta del cultiu de fruits secs, i molt especialment en el del pistatxo o festuc, una varietat que recentment ha marcat un nou rècord, però que a nivell mundial segueix lluny de les xifres d'Iran, Estats Units, Turquia, Síria, Xina o Grècia. En aquest sentit, Castella i la Manxa, amb 300 agricultors conreant les més de 4.000 hectàrees i una producció que supera el 1 milió de quilos repartits per Ciutat Real o Toledo, és la comunitat autònoma més important del sector a tot l'estat. La segueixen Andalusia i Extremadura. A Catalunya, una de les empreses dedicada a la producció i comercialització d'aquest producte és Foment Agrícola de les Garrigues, de la que n'és gerent el senyor Joan Altet. Senyor Altet, benvingut a Pagesos de Ciutat.
4: Moltes gràcies.
2: Vostès han notat aquest increment, aquesta expansió en el que refereix al cultiu de pistatxo?
4: Sí, bueno, nosaltres som una empresa de les pioneres en el cultiu del pistatxo o festuc aquí a la península Ibèrica. Llavors això va començar cap a l'any 82-83, van plantar els primers pistatxers a la província de Lleida. En total ara mateix hi haurà unes 350 hectàrees plantades de pistatxo que estan ja en ple rendiment. Aquí a Catalunya l'expansió no ha continuat, ja ha continuat en altres zones d'Espanya, com comentàveu, a Castella-La Manxa, sobretot, després li segueix això Andalusia i Extremadura, que ara són les comunitats que estan amb auge, diguéssim. I, bueno, i hem notat pues, perquè hi ha molta gent que ens truca demanant informació de que si tenim arbres de pistatxo per poder-los vendre, i, bueno, i és una cosa que està, bueno, la gent està molt interessada i els rendiments que s'obtenen al campus són molt elevats i hi ha un gran interès perquè a més Espanya és deficitària d'aquest producte, no? Vull dir que tot el producte normalment ve d'importació d'Estats Units o d'Iran, que són els dos productors mundial, a nivell mundial número 1, i que estan allà disputant-se pues, a veure qui produeix més quilos cada any, no?
2: En aquest sentit, des d'alguns sectors sí que s'apunta que el cultiu de pistatxo és una bona sortida per la crisi, sobretot per als agricultors. Per què?
4: És un cultiu que el rendiment en camp és bo, ara està molt ben pagat el pistatxo, i té futur perquè és un producte pues, que és saludable i que cada cop se'n consumeix més a nivell europeu, no? I com estava comentant, pues, totes les importacions venen són productes que és important, no hi ha cap altre país dins d'Europa, a part de Turquia, que també produeix algú de pistatxo, que s'estigui produint a nivell europeu, no? Llavors tot ve de fora. Llavors és un producte en futur, però que el que inverteixi en això és que tenia una paciència, no? Perquè el pistatge és un arbre que es planta i fins al cinquè any, sisè o setè, depenent de les condicions de, que tinguem de cultiu, si és amb aigua o sense aigua, pues comença a tindre les primeres produccions, no? Perquè hi ha altres arbres, com pot ser un fruiter, que el tercer any ja un està collint producció. El pistatge pues, necessita molta més espera i el retorn pues, és anar a llarg plaç, no és un producte que obtinguis els beneficis a curt termini.
2: A partir d'aquesta curiositat, quines característiques té el cultiu de pistatxo?
4: Pues, com a característica fonamental és que necessita mascles i femelles, o sigui, es planta un mascle cada 8 femelles, perquè aquest és el que polonitza i fa que la femella faci el fruit del pistatxo. És un cultiu que necessita un clima extrem. Això vol dir que molta calor a l'estiu i molt de fred a l'hivern, o sigui, temperatures sota zero. Estem parlant d'unes 800 hores de fred com a mínim. Tenen avantatge que es pot mecanitzar completament. Això vol dir que podem recollir amb un paraigües invertit i, bueno, i la formació i els tractaments que necessita un cop l'arbre és adult no són excessius, no? En comparació amb altres cultius com pot ser una noguera en la qual necessita molts tractaments per a malalties que puguin agafar. Per fer-nos una idea, una ametller seria l'arbre més similar a un pistatxer. Vull dir que com que viu normalment un ametller, pot viure un pistatxer, no? Llavors pues, hi ha diferents varietats, pues, depenent si estem parlant de climes més interiors o més cap a la costa, no?
3: D'on surt exactament el festuc?
4: O sigui, el festuc, com el pistatxo, o sigui, és un arbre tipus ametller i la forma del fruit és petitet i també té una petita capa que recobreix, al igual que l'ametlla és de color verda i bastant gruixuda, aquí és molt fina i és de color vermell. Aquesta pell fina se li treu un cop al collim amb unes màquines que el pelen i tenim que aixugar-lo a continuació. Diguéssim, si no l'aixuguem el mateix dia dins de les primeres 12 hores que s'ha collit el pistatxo, es faria malbé. I un cop aixugat, llavors a l'arbre, també una curiositat important del pistatxo és que a l'arbre hi ha pistatxos oberts i hi ha pistatxos tancats. Un cop estan aixugats aquests pistatxos, els podem separar amb una màquina, els oberts els tancats. Els oberts són els típics pistatxos que ens mengem d'esnacs que coneixem, que comprem a qualsevol botiga, que es torren i salen, i llavors els pistatxos tancats es trenquen i són els que es fan servir per la pastisseria, la bomboneria, la gelateria. Hi ha diferents varietats del Kerman, que seria la més coneguda aquí a nivell nacional, la que s'està plantant més, i n'hi ha altres que són menys comercials, no? Vull dir, ens centrem sobretot aquí els productors amb la Kerman, perquè és la varietat que s'està important i és la més semblant a això, que és la mateixa que s'està fent a Califòrnia o la que ve d'Iran, no? I llavors ens centrem en aquesta varietat perquè és a l'hora de comercialitzar-ho, és la que té sortida, no? Després hi ha altres varietats que, pues, depenent si busquem un pistatxo per pastisseria perquè volem que sigui molt, molt verd, pues hi ha una varietat determinada que dona el pistatxo molt verd, però clar, aquest que dona molt verd, per contra, no et dona un pistatxo obert per poder-lo obrir amb els dits de forma d'esnac, no? Llavors, clar, depenent a què destinem la producció, tindrem que escollir una varietat o una altra, no? Nosaltres, com a productors, el que recomanem sempre és plantar Kerman perquè la varietat que avui dia és la que s'està comercialitzant sense cap problema, no? Perquè, bueno, podem trobar varietats que potser també inclús, a part ja no entrenem el color, sinó amb quilos per hectàrea, que diguem que fan més quilos, però igual són més petits, són més allargats, costa més d'obrir i després no són comercials.
3: Quines condicions climàtiques necessita? S'adaptaria bé a qualsevol part de Catalunya?
4: Bueno, és el que comentàvem abans. Necessita un clima molt extrem, molta calor a l'estiu i molt de fred a l'hivern. Llavors estem parlant de les zones, aquí a Catalunya seria zona de Lleida, cap al sud de Lleida, i zones de la Segarra, Noguera, també la zona de Lleida, diguéssim. Vull dir que a la zona de Tarragona, pues, no recomanaríem per plantar-ho, ni Barcelona, que són climes, pues, més càlids, no?
2: De què depèn la qualitat del fruit?
4: A veure, la qualitat del fruit està en el que a l'hora de collir-lo el collim amb el seu punt de maduració bo, que això vol dir que la pell aquesta vermella que recobreix la closca blanca que ens queda després al pistatxo ens salti amb les mans, vull dir que en aquest moment que salta és quan està en òptima maduració el producte, i la qualitat l'obtenim pelant aquest pistatxo ràpidament i després assecant-lo amb això, posant el secador en menys de 12 hores. Un cop assecat, llavors el que importa molt, doncs, és el tema de la separació de productes amb o els oberts tancats. Val? Que és això, quan comprem una bossa de pistatxos, torrats i salats, el que ens interessa és que estiguin tots oberts i ben macos, no? Llavors la qualitat està en una bona separació, no? Després també és molt important amb el tema del secatge, de secar el producte a una temperatura d'uns 35 graus, no passant-nos amb aquest secatge, perquè per molta humitat que tingui el producte, si li donem molta calor a l'hora de secar-lo, el fem insípid, no? Vull dir, les particularitats organolèptiques l'expert perquè li hem donat un cop massa fort de calor, no? El fonamental per obtenir un bon pistatge, no?
2: I a nivell de plagues, quines pot patir? A quines és més sensible?
4: Sí, plagues, per sort, com és un cultiu bastant nou i desconegut, no en tenim moltes. O no en tenim, no? I no n'hi ha cap cosa de que, diguem, estem afectats per una mosqueta o no sé què amb el pistatxo, no? Per ara és això que vull dir, que amb dos, tres tractaments per lo que és els insectes en general i fongs que puguin haver-hi al vent de l'anyada, si és més humida o menys, estem funcionant. Vull dir que no estem tenint que fer coses extres o rares per combatre el que pugui tindre, no? Però vull dir que no és un arbre conflictiu, és un molt fàcil manteniment, no?
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: I aquesta setmana ampliem la família amb el testimoni de la Maria Pla, una professora d'escola que als seus 48 anys ha decidit cultivar les seves pròpies hortalisses, reservant sempre aquesta temporada un racó pel tomàquet.
5: Jo vaig començar fa dos Sant Jordis, perquè passejant per Sabadell, buscant el llibre pel Sant Jordi, a Izquierda Unida, em van regalar una tomaquera i vaig començar així. I vaig dir, ui, aquí només un, queda una mica pobre això. I ja vaig anar a buscar un parell o tres de tomaqueres més, vaig plantar també un parell de pebrots, un parell d'enciams i un carbassó. Quan nosaltres érem petits, el pare tenia un hort. I els caps de setmana, doncs, anàvem i nosaltres l'ajudàvem. Però jo recordo que ajudàvem a recollir els tomàquets o les mongetes, però poc o més. La veritat és que allò és com a cuidar ben bé la planta i tal, no en sabia res. I el que vaig fer va ser, vaig començar a fer un diari de l'hort, fins que va sortir el fruit. Jo vaig plantar amb unes jardineres i les vaig plantar amb una terrassa, amb un balcó que tinc a casa, però em vaig adonar que no era un lloc prou bo perquè aquest balcó té com un sobretaulat, amb la qual sí que tenia molta llum, però no tenia sol directe moltes hores, tenia poquet. I vaig veure que no acabava de ser el seu lloc. Llavors, en lloc de traslladar-les, vaig dir no, això ho haig de verificar, si realment és això. Vaig anar a comprar unes altres tomaqueres i les vaig plantar amb uns altres testos en un altre lloc del jardí que sí que li donava molt el sol. I, fantàstic, la diferència de creixement d'una a l'altra era notable. He fet un pas més. He mantingut a l'hort urbà amb gerros, representa, a casa, però a més, el que hem fet ha sigut, hem llogat, juntament amb uns amics, hem llogat un hort a la Masia de Can Déu. Però a casa ho he mantingut. Però ara ja sé, per exemple, doncs quan hi ha pugó, com que tot ho vull fer ecològic, quin tipus de tractament hi haig de fer, si té moltes formigues que haig de fer, si les fulles estan grogues, ja saps ara per què és, que al principi anaves molt vengut i llavors ens buscaves per internet. En aquests moments tinc maduixeres, pebrots, tinc pebrot del Pedró i el pebrot verd, tinc tomaqueres del Cor de Bou, Montserrat i el Pomaple, i carbassó. Això a casa. La diferència és abismal. A nivell de quantitat i de volum, els tomàquets que tu treus de la Masia de Can Déu o les cebes que tu treus de la Masia, de lo que està plantat directament al terra en lloc d'estar en testos, és el doble. I amb nivell de quantitat. Almenys jo a casa he fet les tomaqueres i m'han sortit, jo que sé, 15, 20, 25 tomàquets. A l'hort de Can Déu te'n pot sortir d'una planta, te'n poden sortir 100. Llavors nosaltres tenim un bloc i en aquest bloc n'hem anat posant fotos i hem anat explicant lo que hem anat fent tota la setmana. No amb l'intenció de res, sinó amb l'intenció nostra mateix de anar aprenent i anar recordant el que vas fent per anar-ho millorant. De moment, diferència, bueno, a casa he tingut una mica més de pugó i m'he tingut que espavilar, no sabia, no tenia allò de l'or i per tant no ho sabia, com s'havia de fer, i en l'or l'altre dia ens ho van explicar perquè també ens fan classes i així, i bueno, doncs ara ja el que aprens en un lloc ho apliques en un altre. Jo penso que continuar més o menys igual, tenir clar que el que plantem o què és el que nosaltres gastem més o què és el que més mengem per plantar allò, i sobretot ser molt conscients amb el que plantes, perquè de vegades, quan plantes, com que veus la planta tan petitona, et tornes una mica l'elo i dius, no, jo em vull plantar 10, i 10 no t'hi caben. Una mica ser més conscients d'això. I el que ara sí que aprendrem a fer arrel de l'hort és tot el tema de la conserva. A veure com es poden congelar, com es poden conservar, si fas melmelades, m'aporta satisfacció, m'aporta tranquil·litat, m'agrada, em sento feliç. La paraula és satisfeta, feliç. I m'agrada molt que aquest valor, sobretot el meu fill petit, li hagi encomanat. Mira, el que li diria és, primer, que busqui informació o un llibre que li doni la informació necessària i que comenci amb poqueta cosa i que mica en mica ja anirà fent, que no ho vulgui abarcar tot. Servir-li a capa
1: boig per tu. Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: Com li va passar a la Maria, un dels primers dubtes que sorgeixen quan una família comença l'hort és el de quantes plantes calen per poder-se autoabastir i fins i tot per fer conserves que ens durin durant tot l'any. Pel que fa a l'espai que cal destinar al cultiu, uns 30 o 50 metres quadrats són més que suficients per a 4 persones i fins i tot per regalar-ne. A l'hora de pensar què sembrem, hem de pensar en si les hortalisses, que són de temporada, ens agraden. A la Maria, per exemple, li agrada molt el tomàquet i, de fet, és la seva verdura preferida. Doncs bé, el més habitual és sembrar 3 o 4 varietats. Un tomàquet sucós per fer sofregits, gaspatxos i conserves variades, un altre per les amanides o per consumir-lo en cru, i aquí ja hi entren els vostres gustos personals, pels tomàquets buits com els de Montserrat o els més plens com el poma ple o el cor de bou. Els de penjar són imprescindibles a la majoria d'horts perquè són de conservació llarga. En aquest cas hem de tallar la branca sencera quan la meitat dels tomàquets comencen a canviar de color i penjar-los en un lloc fresc, sec i ventilat, com ara un garatge. Si no en teniu, podeu conservar-los en caixes de fruita, separats amb cartronets, perquè així, si algun d'ells es fa malbé, no li passi la malura al del costat. Sobretot, si ho feu d'aquesta manera, no elimineu els peduncles que uneixen el tomàquet amb la planta, ja que així es conserva millor. És important saber que aquesta varietat, tot i usar-se bàsicament per sucar pa, també es pot fer servir per cuinar. Pel que fa al pebrot, tot dependrà també de la quantitat de varietats que vulguem sembrar. Si ens decidim pels de padrón, haurem de plantar com a mínim 10 mates, el que ens garantirà tenir-ne prous per fer una bona freginada de tant en tant. Els grans d'escalivar són menys productius, ja que la mata hi ha de destinar més nutrients a fer engreixar cada un dels fruits. Les cucurbitàcies més habituals són els cogombres i els carbassons. No caldria plantar-ne més de 2 o 3 mates de cada, o no sabreu què fer amb tots els fruits. Però és interessant que com a mínim n'hi hagi 2, ja que d'aquesta manera afavorirem la polinització de les flors masculines i femenines que presenten les hortalisses d'aquesta família i que les fa una mica diferents a la resta. Si l'espai de què disposem és petit o cultivem en contenidors, potser caldria oblidar-se de les patates i carxofes que necessiten disposar de bastant d'espai durant una llarga temporada. Val més la pena destinar una part de l'hort a la sembra d'aromàtiques i plantes reservori per atraure insectes polinitzadors i predadors dels que considerem plagues. És molt important també pensar-s'ho bé abans de plantar algun fruiter, i si ho feu, hauria de ser sempre a la zona nord de l'hort. D'aquesta manera, rebran molt de sol, però no faran ombra a les hortalisses. Un dels errors més comuns es sol cometre amb els enciams. Si pensem en quants consumim setmanalment, hauríem d'intentar plantar-ne la mateixa quantitat cada setmana, en comptes de posar-ne una dotzena d'entrada, que haurem de collir gairebé l'hora. D'això se'n diu cultiu en successió, i cal ajustar-ho a les necessitats que tenim a casa. Les cebes no només són fàcils de cultivar, sinó que tenen una llarga conservació. Podem collir-les tendres per fer-ne amanides o deixar-les créixer més per guardar-les seques. S'adapten molt bé al cultiu en contenidors per la poca fondària de les seves arrels, i si disposem de diferents espais al balcó i al jardí, ens poden resultar molt pràctiques si estan a prop de la cuina. Tornant al testimoni de la Maria, li agraïm el seu comentari sobre la diferència en el creixement de les hortalisses en funció de l'ubicació i la quantitat de sol que reben. El primer any pot ser que us trobeu en una situació semblant, així que deixeu-nos que us tornem a repetir que les que necessiten més sol directe són les plantes de la família de les solanàcies, com el tomàquet, els pebrots, les albergínies, el tabac i la patata. Penseu-hi a l'hora de distribuir les plantes a l'espai del que disposeu.
0: L'Àngel de l'Hort.
6: Avui parlarem del panís, el blat de moro. És una gramínia, és una planta d'origen americà i, per tant, extesa a la resta del món a partir del segle XVI. És una planta anual que es produeix en període de primavera-estiu. El blat de moro és conegut com una hortícola extensiva, vull dir, de grans extensions, i a dintre de l'hort produïm 2 varietats, bàsicament. Una, la de fer crispetes, i l'altra, la de fer panís dolç. Per tant, el panís, el blat de moro, el produïm per obtenir les seves llavors. És una planta compacta i alta, arriba fins als 2 metres, i es produeix per aconseguir les panotxes, les llavors que estan inserides, que és el que consumim. Cultivem els nostres horts, per tant, les varietats destinades a fer panís dolç i el blat de moro per crispetes. La primera es distingeix per ser d'un alt contingut en sucre i que en el seu moment de recol·lecció

0: Per tant, direm que el seu rang de temperatura òptima de creixement estarà entre els 20 i 30 graus. En sòl no és massa exigent, necessita adobat, com tot, ric en potassi, necessitats de llum alta, necessitats de rec molt exigent. Necessita un rec regular i abundant en plena producció. És molt sensible a la sequera. El seu calendari de trasplantament i recol·lecció serà després de l'època lliure de gelades. Una vegada tenim el tomàquet posat, doncs ja podem posar blat de moro. Les tasques de cultiu específiques passen per l'encoixinat i de cara a fer cultiu fora de terra hem de tenir en compte que és un cultiu, una planta molt alta i que si ho fem amb taula de cultiu les produccions se'ns aniran fins al sostre. Dintre de l'apartat de cultiu fora sol, el tanto amb els recs han de ser regulars i freqüents i amb l'adobat. Com a plagues importants trobem els pugons, els insectes de sol i malalties específiques d'aquest cultiu. Trobem que se'n diu antracnosi, la roia i una d'específica, molt específica, que és el carbó del panís. Podem comprovar com per dintre es posa de color negre degut a les espores del fong.
1: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
2: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: El Montsià i l'Empordà estan separats per 296 quilòmetres, una distància amb la que pràcticament creuem Catalunya de sud a nord, i que avui unirem a través de la pagesia per veure les característiques agrícoles de dues zones aparentment molt diferents. A Amposta ens espera el senyor Joan Castellà i a Verges el senyor Pere Pareta, tots dos pagesos. Senyor Castellà, senyor Pareta, benvingut a Pagesos de Ciutat.
4: Hola.
5: Hola, bones.
3: Com està sent aquest inici de temporada d'estiu?
4: Aviam, de fet, ha sigut un any que diríem que no ha fet gaire fred aquest hivern i pràcticament s'ha avançat tot una mica. No gaire, bueno, podríem dir una setmana. Tampoc és que sigui molt, però té la seva importància, no? De fet, també m'agradaria dir que nosaltres estem en posta, llavors estem, diríem, cara al mar, però darrere tenim la Serra de Montsià, que això també fa que estiguem una mica més arrecerats, no? Però, pel contrari, tenim un bon clima en general quasi bé tot l'any. Això ens permet fer verdura pràcticament tot l'any.
5: Ha sigut un hivern també bastant càlid. Bueno, gens de fred, no n'ha fet, ha glaçat algun dia, però el que sí que hem enyorat, que no sé, hem enyorat la tramuntana, no ens ha fet tramuntana, ha sigut humit, per dir-ho d'una manera. Aquí a l'Empordà tenim una història d'amor i odi amb la tramuntana, no? Per unes coses va malament, però per altres ens va molt bé.
4: Bueno, jo voldria dir que aquí amb el tema del vent ha sigut més o menys com cada any, eh? Aquí nosaltres ens trobem sempre que entra una borrasca pels Pirineus, tenim vent de dalt. Si és més petita serà menys dies de vent, més o menys, més fort o menys, però sempre que entra una borrasca pels Pirineus, baixa el vent acanalat pel riu Ebre i s'eixampla una mica per les vores, no? Llavors això aquí ha sigut com cada any, eh? Inclús fa 10 o 15 dies encara va fer vent en molt mal moment perquè tot està brotat, tot està molt tendre, i no va gens bé, fa mal, no? Però, bueno, aquí ja ho acceptem com una cosa normal, no?
3: Aturant-nos un moment en aquesta condició del vent, com combaten vostès el fet de que hi hagi més o menys ventada?
4: Primer, aviam, les plantes, com que ja estan acostumades a tindre el vent, o que són arbres, i això ja tenen les arrels més desarrollades al cantó del vent perquè no les pugui tombar i estan ja preparades, no? No obstant, quan ve un vent de trascantó, com va passar fa 7 o 8 anys, que va haver-hi aquell vent que va tombar una paret d'un col·legi, doncs aquell vent va vindre en vez del nord, nord-oest va vindre. Aquí va tombar també pins que igual tenien 80 i 100 anys, no? Però és perquè es va enganxar del cantó, primer perquè havia plogut i segona perquè es va enganxar del cantó que no tenien les arrels més llargues, per entendre'ns, no? Perquè estan acostumats que sempre ve d'un cantó el vent, no? Llavors nosaltres, en quant als cultius, pues, aviam, què procurem fer? Els cultius més delicats, procurar-ho posar a les zones més arrecerades, no? Per exemple, si hi ha un torrent que passa al costat de la finca, que per exemple jo tinc un torrent i hi ha canyes i això, doncs

0: el més delicat aquest temps procures que vagi a les zones més arrecerades, no? I el que és fulla, a l'hivern no faig gaire fulla fora per al tema del vent, i com que tinc molts metres d'invernacle, doncs ho faig a l'invernacle, per exemple, no? Intentes pues, jugar una mica amb els elements que tens, no?
1: I el senyor Pareta, com li afecta la tramuntana? O més aviat, com li ha afectat aquesta no tramuntana que han tingut aquest any?
2: Sí, bueno, això és més a l'hivern, quan i tampoc és que sigui problemàtica a l'hora dels cultius, perquè és ara fa dos dies sí que ens va fer una tramuntanada, que allò sí que emprenya més. Però el que hi ha, és que, i com deia també el company, és que en aquí tot ja està fet preparat per la tramuntana, per estar a recés de la tramuntana. A vegades ens fa més mal segons quin tipus de garbí o així, que ens enganxa al revés i és més molest, perquè ja tot les fileres ja les tens ja preparades que amb la tramuntana, els edificis tots ja estan també tot ja està preparat per això. El mal és quan a vegades quan t'enganxa un vent al revés, que estàs acostumat a que hi hagi un tramuntanal de 100 km per hora i no passi res, canvi ve d'un altre cantó i te fa destrossa. A vegades és pitjor, no? Això.
1: Què hi ha plantat en aquests moments en els seus horts i què hi queda de les collites d'hivern?
0: Bé, pues, aviam, nosaltres estem ja acabant la temporada dels porros, perquè ara la primavera estem a un moment que a l'hivern ja s'està acabant pràcticament tot, perquè les plantes, si queda alguna cosa, ja va per espigar-se, no? Per exemple, el porro ja es comença a espigar, estan ja traient la punteta, els que queden, que ja quasi no en queden, perquè ja ho sabem de cada any. També la pastanaga, la safranòria, també hi ha les que queden de l'hivern, ja s'estan espigant també. Llavors, gairebé tot el que s'ha sembrat l'any anterior, ara diríem que s'espiga. Si és algo que s'ha plantat al gener, llavors tens una mica més de marge. Per exemple, si són porros plantats al gener, pues els colliràs al juny, finals de maig-juny, no? Ja no s'espiguen, perquè ja han trencat el cicle, no? Ja s'han saltat a l'atrany. També es poden fer plantades de coliflor al gener primerenques i també així ja t'escapes una mica. Però el que és plantat l'any passat, això ara aquest temps tot s'espiga ja, eh? El julivert ja fa potser un mes que està espigat, l'api també, sí, 3-4 setmanes, que ja el que quedava ja s'ha espigat. I ara hi ha les patates plantades, que aquí d'aquí potser 15, 2-3 setmanes ja començarem a collir les primeres patates tendres a fora al carrer, no? I llavors, estem collint la ceba tendra també fa 2 setmanes. I, bueno, anem deixant, bueno, la bleda la collim tot l'any, no? Perquè en podem plantar tot l'any. Enciam també, com que tenim bon clima, collim enciam tot l'any i plantem enciam tot l'any, en diferents varietats, no? Meravella, fulla de roure, capdells de tudela. I a l'invernacle, el que deia, no? Pues que ja hem començat a collir el que tenim plantant, no? La mongeta, no? El carbassó, el tomàquet que estem a punt, els hem tastat ja, l'albergínia, el pebrot italià li falta una mica més, el pebrot vermell també, perquè li costa més, potser d'aquí un mes ja, i així ens anem avançant, no?
2: Sí, bueno, em sembla que més o menys estem al mateix cas, els porros que ja s'espiguen, els que queden, quatre pastanagues que ja tindrien de ser fora i ja encara... Ara és un moment una mica d'aquest com d'impàs. El bé ja està bé i ara estem a l'espera de tot lo nou, no? Jo, per exemple, a poder les patates sí que tindré d'esperar-me una miqueta més. Jo calculo que la final de mes serà quan pugui començar a collir de les més primerenques. Bueno, també és normal que les diferències de clima doncs són diferents d'aquí allà baix, no? I més, tinguent en compte que jo també estic al costat del riu i fa que l'hivern pugui tenir glaçades més fortes que no inclús a veïns d'un parell de quilòmetres. Això també s'ha de tenir en compte a vegades els microclimes que hi ha dintre de cada regió, de cada punt.
1: Però, per exemple, el senyor Castellans deia que ja estava collint tomàquets, vostè ja els té plantats, també?
2: Bueno, a veure, però esclar, és la diferència que hi ha del tipus de producció o de venda que té ell a la que tinc jo. Jo, el tomata que faig, bàsicament, és molt el tomata de xucar, el de penjar. Clar, aquest no fas amb l'invernacle, no t'interessa que sigui el primer per treure. Tot just ara, normalment nosaltres aquí, a la meva zona, o sigui, jo el que se l'ho fes, Sant Josep, amb les patates, després ja me'n vaig a trasplantar les tomates i després estic amb la ceba. I ara és el que estic fent, bàsicament. Aquests són dels productes que faig més. Després d'alguna lleguminosa de mongets o de monget de ganxet, i això que és més endavant.
1: Quina importància tenen les varietats de les seves respectives zones a l'hora de ser cultivades o no als seus horts?
0: Aviam, passar al tema de les varietats. Aquí passa una cosa, que com que tampoc són explotacions molt grans, procures fer coses diferents que costin més de trobar al mercat, no? Llavors, nosaltres, per exemple, fem també safranòria, que és una pastanaga morada, que és típica d'aquí, de Terres de l'Ebre. També fem varietats de tomàquets antigues. Fem al voltant de 40 varietats de tomàquet. És el tercer any que ho estem fent, això, i també fem una cata de tomàquets a la finca. Si després estarà penjat a la web, si algú vol vindre a veure degustar la cata, ja ho penjarem a la web. Perquè intentem, pues, això, no?, sortir una mica del que fa tothom, en certa manera, no?, perquè... I també que els clients que tenim que puguin vindre a la finca i veure d'on surten les verdures, com controlem els insectes, explicar una mica tot el procés, perquè de vegades hi ha gent que diu no, és molt difícil que puguis fer ecològic amb les plagues que hi ha, però llavors un cop pots explicar una mica de quina manera i com ho fem, doncs llavors ja ho entenen més bé, és més fàcil entendre-ho si ho pots explicar, no? Perquè fer agricultura ecològica no és ni fàcil ni difícil, només és aprendre a treballar d'una altra manera, no? I avui dia, com que se sap el cicle de les plagues i de tot, és molt més fàcil combatre-ho que abans, no? Si els nostres savis ho feien, no? Avui amb el que se sap encara ho podem fer més bé, no? I tenim molts més elements que ells per poder portar-ho a terme en bones condicions, no?
2: Té tota la raó, no? Una per diferenciar-se de tot el que hi ha en el mercat convencional i el que són a nivell de tomates i després que també a l'hora de fer servir segons quines plantes que ja estan ben adaptades en el teu terreny o en el teu clima, doncs pots suportar molt més bé les plagues i no són tan dèbils, per dir-ho d'una manera. Són ja plantes ja de la zona que ja estan fetes i no tens tant de problemes com podies tenir segons quins híbrids que puguis anar buscant en el mercat. Això. Però sobretot jo crec que és més per diferenciar-te de nou, perquè si vols portar el mateix que porten d'altres llocs, així no pots competir. Si fora que no siguis una gran empresa, la gent, els pagesos més petits, ens ho hem de fer d'aquesta manera.
1: Ens agradaria molt saber com és la terra dels seus horts i quines feines són les que fan per preparar-la per la nova temporada.
0: La zona on estic jo és una terra que té bastanta pedra, és bastant de totes mides, no? No obstant, primer m'agradaria dir que Catalunya, en general, tot ella és molt calcària i hi ha un 17% de calç. Llavors, totes les terres tenen de tot, però si hi ha més d'una cosa vol dir que hi ha menys d'una altra, no? Però en principi no cal fer aportacions de minerals perquè totes les terres ja tenen de tot. Llavors, bueno, preparar la terra, jo primer, bueno, jo de fet passa que fa 24 anys que estic al Delta, però jo sóc del Vallès, precisament sóc de Canovelles, al costat de Granollers, a prop de vosaltres. I quan vaig vindre aquí vaig veure que hi havia tanta pedra, no? Dic, ui, primer em vaig espantar, però al final, quan t'hi acostumes, pues no ho veig tan malament, perquè també la terra és més fresca, la pots treballar sempre, perquè pràcticament sempre, perquè no fas allò pans de terra grossos, sinó mover-hi la pedra, la treballes més bé també, no? Encara no ho sembli, però la treballes bé. L'únic que a l'hora de controlar l'herba de vegades no va tan bé perquè s'enganxes pedres i això, l'herba entremig és de més mal treure, no? Però un cop t'hi acostumes, la veritat que ho portes com qualsevol altra finca. I bueno, la manera de treballar, pues, el fet de fer agricultura ecològica, pues, abonem orgànicament. Nosaltres només fem abonat de fondo amb compost, que es fem de principalment d'ovella, que hi ha un corral d'ovelles al costat que pastura la finca on que portem nosaltres, i pues, ens quedem, llavors el fem, el compostem i després el que serveix per abonar la finca, no? I de fet la manera de treballar pràcticament quasi tots fem servir els mateixos aparells i les mateixes eines.
2: Sí, bueno, el meu és, veus, jo en canvi de pedra no en tinc ni una. Estic, diguéssim, és al costat del riu, és un terreny totalment al·luvial, no hi ha pedres, n'hi ha ben poques. L'únic que és un terra molt primet, de molt bon treballar, però necessita molta aigua. La sort és que doncs, tenim pou i ja tenim aigua més que la sort. I després, a l'hora del que és l'adob, així, jo funciono bastant amb adob verd. Faig bastant d'adob verd i després em fem d'una granja d'aquí al costat.
0: El que també sí que de vegades també influeix una mica el gust de les verdures amb el tipus de terra, perquè, clar, no és el mateix una terra vermella arcillosa que una terra més aviat sorrenca, com comentava. Si les terres més sorrenques, per lo general, podríem dir que són una mica més pobres, que depenen més del que tu li aportis. En canvi, les terres arcilloses potser són una mica més riques en si, tot i que totes portin de tot, i potser no depenen tant del que tu li aportis. O sigui per això o què, però que normalment és una mica més gustosa la verdura que està en terres més arcilloses. Però jo, per exemple, el meu sogre és de Sentmenat, no? I ell, quan, bueno, fa molts anys també feia horta, i sempre deien, diu, la verdura de Sentmenat és més bona que la de Caldes, no? I pel tipus de terra, Caldes sorrenc, Sentmenat més arcillós, no? Vull dir, tot influeix. Ara també s'ha de dir que el que influeix més per mi és el tipus d'abonat, que abonat orgànicament la planta transforma el sucre, és diferent i és molt més gustós, té més minerals, més vitamines. Sí. En canvi, amb adobs químics la planta és diferent i no és tan gustosa. I llavors també influeixen molt les varietats, no? Les varietats antigues, per lo general, són més gustoses, que no seran tan productives, que no aguantaran tant, que no, però per lo general són molt més gustoses.
1: Quan vostès van començar a fer de pagesos, quins van ser els millors consells que els van donar?
0: Com que jo sóc fill de pagès, de fet ja he anat veient l'evolució de casa, no? De treballant a casa i com ha anat. El que sí, jo com a criteris, per lo que has anat veient i això, quan jo d'horta, havia fet, però no molta varietat d'horta, i ara faig molta varietat d'horta. Pues, quan començava a fer un cultiu que no coneixia, pues, em plantava una mica, mirava el maneig, i quan veia que ho podia portar bé, pues, vale, pues, ara l'any que ve o la tardor o quan sigui ho fem més en sèrie, no? Passa que s'ha d'anar alerta, perquè clar, que de tot val molts diners, i llavors pues, has d'anar una mica sobre el segur. Abans de fer molta quantitat d'una cosa, has de veure que ho pots controlar bé, no? I sobretot amb ecològic, que hi ha menys experiència, no?
1: I el senyor Pereta?
2: Doncs a mi el consell que me deia, sobretot la meva mare, no facis de pagès. O sigui, aquest era el consell bàsic, no? Però no, jo tossut que em volia quedar a casa a seguir, doncs, fent el que m'agrada, no? El que passa això que amb els anys el que es guanyava la vida als meus pares o als meus avis ara ja és impossible. O sigui, hi ha una recompensació i quasi bé cada any, no? Abans la gent feia un cultiu o tenia unes vaques i amb allò doncs anava subsistint sempre. Ara no. Cada any has d'anar mirant a veure quin és el capellà on tu te pots anar a guanyar-te la vida. I sobretot el que és, més que no el que puguis produir, és el que pots vendre. O sigui, és... Perquè produir, a veure, si edifiquem, costarà més o menys, però jo me volia en compte produir tots els productes. És els canals de venda que tens i com tu ho fas per poder comercialitzar el que tu fas. Bàsicament és això, és el que tu pots vendre, no el que pots produir.
3: Que des del punt de vista de l'horticultura aficionada seria només plantar allò que tu després hagis de consumir. En qualsevol cas, avui hem creuat Catalunya de nord a sud per parlar amb el senyor Joan Castellà i Pere Pereta, dos pagesos que avui ens han convidat a descobrir exactament com és el seu dia a dia en els horts. Senyor Pereta, senyor Castellà, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat i fins la propera.
2: Fins la propera. Moltes gràcies.
4: Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
5: M'agradaria parlar-vos d'una planta que és la melissa, que la podeu conrear a l'hort, a tutti pleni, és a dir, us aguantarà tot tipus de terres, terra més bona, terra més dolenta. Això sí, una mica d'aigua, evidentment s'ha de regar, perquè torna a brotar cada any amb més força, és a dir, és una planta que a través de les arrels ens va reproduint semblant a la menta. D'una arrel pot sortir un plançó fàcilment, semblant a una menta, però l'olor una mica diferent. Té un fullatge bastant frondós i, si no la controlem, ens pot envair la zona d'hort on la plantem. Això hem d'evitar de posar-la en lloc que preveiem per plantar-hi altres plantes, no? És millor posar-ho en un racó, en una de les cantonades. Jo també que diria de combinar al nostre hort planta aromàtica, planta medicinal amb planta de menjar, no? De tipus hortalissa, no? A nivell de combinació amb altres plantes, aquestes mentes o melisses, que plantant cebes i alls mútuament s'afavoreixen. Hortalissa i planta medicinal són bones combinacions a l'hort si sabem controlar-les, no? I en aquest cas la melissa és una planta que cal controlar, que no s'extengui massa a nivell d'arrel i a nivell també de l'ombra que pot fer, bé, una planta que pot arribar a un metre ben bo d'altura i amb una quantitat de fulla considerable. És millor collir-la al moment de floració o prèviament uns dies abans de la floració, és a dir, no esperar que hagi florit tota sencera, sinó quan veiem que hi ha un 20-30% de flor, ja és un moment òptim per collir. Això depèn de les zones, pot ser entre juliol i agost, primers de setembre, això depèn de la zona. Inclús el que es pot fer també és tallar-la a un pam de terra i torna a brotar amb molta més força. Jo es pot tindre dos floracions inclús, una planta que pot florir dos cops i la tallem primers de juliol, finals de juny, ha fet ja una petita floració, llavors podem esperar que a finals d'agost, primers de setembre, torna a fer la segona llocada amb més floracions. Sempre l'haurem de secar a l'ombra, evidentment, penjada doncs, de manera que passi l'aire, que circuli bé, perquè dèiem, és una planta frondosa que porta molta humitat. Una planta que va molt bé per problemes digestius, de males digestions, d'acidesa, de gasos, també, migranyes, mal de cap, trastorn d'ansietat, estrès, nerviosisme, allò que ens passa a tots, no? Que és una planta que ens ajuda a calmar-nos una mica i, a més, dona un gust molt agradable a les infusions que fem.
4: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Estat.

0: Comencem la collita digital amb males notícies pels amants de la xocolata. I és que l'Organització Internacional del Cacau ha alertat que la producció a l'Àfrica Occidental, Costa de Marfil i Ghana, ha baixat un 2%, pel que els experts vaticinen una escassetat de producte per l'any 2020. El canvi climàtic, les plagues i malalties tropicals poden afectar la supervivència dels més de 6 milions i mig de petits productors, que veuen com tot i l'augment de la demanda no són capaços de millorar les collites. Trobareu tota la informació a ecodiario.eleconomista.es.
1: A elhuertourbano.net han publicat un article en què parlen dels adobs a base d'algues i expliquen que, més que ser un adob, es tracta d'un producte bioestimulant que millora el desenvolupament dels cultius, el rendiment i la qualitat, a part dels nutrients que hi pugui aportar.
0: De YouTube rescatem un vídeo que pot ser de gran ajuda per tots aquells que comenceu l'hort aquesta temporada. Es diu Plagues más comunes del cultivo del tomate i d'una manera molt didàctica us ensenyarà no només com són aquests insectes, sinó de quina manera els podeu eliminar.
2: Un método efectivo de control es la aplicación de azufre en polvo. Para aplicarlo, se puede usar una botellita con un agujero en la tapa. Cuando empiece el calor, se aplica semanalmente y después de cada lluvia. Aplicar a la mañana temprano o al atardecer, procurando que el polvo llegue al revés de las hojas.
3: Hay que tener algunas precauciones.
2: Por ejemplo, protegerse la piel y los ojos.
3: No aplicar con temperaturas mayores a 30 grados.
2: Y dejar un lapso de 30 días antes o después de aplicar productos a base de aceites. Por ejemplo, aceites agrícolas o aceite de nim.
1: Twitter està que bull amb tot de fotos de pagesos de ciutat compartint les novetats dels seus horts. Així, @sombaco ensenyava els seus 6 bancals llestos per plantar. @laiargüelles mostrava el racó que ha destinat als petits de la casa i @odradec1 el seu metre quadrat de testos i jardineres.
0: Les xarxes també són una bona manera d'assabentar-se de cursos i jornades tècniques relacionades amb l'agricultura i els productes ecològics. Recomanem subscriure'ns al newsletter del CCPAE, on hem pogut veure els cursos que organitza l'ERA en els propers dies. El que es farà al Parc Agrari del Baix Llobregat porta per nom Biodiversitat per al control de plagues, estratègies de sanitat mitjançant tanques vegetals i franges de biodiversitat, mentre que a Manresa en faran un que tracta sobre l'anàlisi qualitativa del sòl per cromatografia i autoproducció de fertilitzants.
1: I sabíeu que els cacauets creixen sota terra, tot i que fan flors de color groc? A Diario de un Neno Labrego expliquen què cal fer per cultivar-los al nostre hort. Sobretot, cal buscar-ne la llavor, que no és una altra cosa que un cacauet que venen en comerços especialitzats, ja que els que han estat processats per al consum no són aptes per sembrar.
4: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
0: Mentrestant, obrim el receptari de la Carme Miralda buscant noves idees per preparar les carxofes que cultivem a l'hort. Amb la seva cuina autodidacta, ens convida a viure sense sal amb 40 plats que ha recollit en un llibre gustós i fàcil d'aplicar.
5: L'afició per la cuina comença quan em vaig casar. De fet, l'afició ve per... no perquè hagi mirat molts blogs, no. He assistit a molts cursos de cuina, en fi, tinc moltes amigues que també cuinen, i després, doncs m'hi he posat jo, sobretot. He estat autodidacta, no?, a base de, doncs, d'error i encert. Només és això. Acabo de publicar un llibre que es diu Viure sense sal, receptes per a una vida sana, editorial Sunia, que consta d'unes quarantena de receptes, totes fetes sense sal afegida i sense elements, ingredients que tinguin sal també afegida. Jo considero que el sodi és necessari per viure, i així ho diuen tots els metges i nutricionistes, però la sal sí que no és necessària i de fet en fem una ingesta excessiva. Com que sóc una dona molt atrafegada, m'agrada compartir les receptes fàcils de fer, fàcils de memoritzar, digestives, econòmiques, i, i bé, i una mica que puguin, i una mica de proximitat amb ingredients de, que no hagi d'anar a buscar, doncs, no sé, un ingredient allò que no sigui ningú japonès i que ve de no sé on i que no estem acostumats i, o sigui, una miqueta, doncs, aquesta cuina més de les àvies, no sé si de les àvies, però diguéssim més casolana, i sobretot això, doncs, que pugui estar fet aviat, que puguis deixar fet i menjar-t'ho quan arribes de treballar sense gaires problemes, que sigui fàcil de digerir i bé, i una mica, doncs, una mica això. Llavors hi ha una quarantena de receptes, algunes, doncs, de totalment vegetarianes, amb verdures només, i una meitat més o menys que, doncs, són, diguéssim, amb proteïnes, amb animal, de tota mena, no? Esclar, totes són, doncs, salades, és a dir, salades però sense sal. Jo avui la que us voldria explicar és la de carxofes, que és una recepta molt senzilla. A mi m'agrada molt les carxofes. Per fer-la necessitem una carxofa per persona, farina blanca, una culleradeta de mostassa en pols, sobretot en pols, i oli d'oliva. Llavors consisteix simplement, doncs, en pelar les carxofes, deixar-ne només el cor, tallar-les a 4 trossos i fer-les bullir uns 5 minuts amb aigua. Un cop han passat aquests 5 minuts, doncs les escorrem bé i les enfarinem amb la farina barrejada amb la cullerada de mostassa en pols. I les fregim i les enrossim una miqueta i ja les podem menjar.
6: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
0: I de la tradició gastronòmica passem a la musical, completant la collita amb una jota dedicada a la pagesia que ens arriba des de Mallorca, interpretada per l'agrupació folklòrica de Balears. Un dia més, agrair-vos la fidelitat amb el programa i convidar-vos a seguir cultivant el coneixement dels pagesos de ciutat, fent-nos arribar les vostres experiències, consells i preguntes a pagesosdeciutat@gmail.com o als perfils que tenim a les xarxes socials. Marxem amb l'Ester, atenta a tot el que envieu a picarona.blog.cat. Ester, fins la setmana que ve.
7: Fins la setmana que ve.
0: I també amb el Diego Fernández i el Xavi Nuses, compartint parcel·la al control tècnic.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes? Bona nit. Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
2: És història.
3: Senzillament.
4: Jau. És l'hora del pati.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Avui ens volem fixar en un sector molt concret, el dels instal·ladors. Pateixen una greu mancança de treballadors qualificats que repercuteix no només en els habitatges, sinó en tota una indústria que cada vegada ha de ser més verda per poder assolir la neutralitat climàtica al 2050. Segons dades que ens avancen des de la FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, hi hauria vacants per contractar 21.000 treballadors en els propers dies. Elena Pérez.
7: Una de les raons d'aquesta davallada de personal és el poc valor que se li dona a aquest ofici. Des de la FEGICAT, parlant de professió maltractada que cal potenciar perquè torni a viure una segona joventut. Cal comunicar millor i trencar barreres, començant per una qüestió educativa. Raül Rodríguez, director general de la FEGICAT.
8: Els alumnes de formació professional no arriben a la microempresa, amb la qual cosa ja no només partim d'un dèficit d'aquests 21.000 treballadors que et comentava, sinó que a més el sistema educatiu no és capaç de ni tan sols arribar a una quarta part de les necessitats que tenim anuals, no?
7: La intel·ligència artificial, afegeix Rodríguez, no serà competència dels treballadors, sinó una eina per facilitar feines. Des de la Federació emplacen el govern a prendre partit per impulsar un sector en hores baixes, però amb gran desplegament d'actuació.
8: Assimilem la figura d'un instal·lador al que tenim més a prop, que és el casa nostra, no? Però al final l'empresa instal·ladora treballa amb la indústria, treballa en processos productius, treballa amb el camp de l'hostaleria, al final l'energia està tot arreu.
7: Un sector molt masculinitzat, prop del 8% dels operaris són dones. Una situació que des de la FEGICAT també volen revertir.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal, com estan? En aquest nou lliurament de la sèrie Tornada a Port, que pels que encara no saben de què va, és la remissió d'un programa emès que navega pel mar de l'havanera i el cant de taverna, i que el fem tornar a port per tal de tornar-lo a gaudir. Els hi proposo escoltar el programa emès el 12 de juny del 2016. La revista Enderroc va convocar una votació popular a través de les xarxes per saber quina és l'havanera més popular a partir d'una tria de 25 cançons. De les 10 més votades, em va fer un treball discogràfic. Jo vaig fer la meva proposta d'escoltar aquestes cançons, però no amb els intèrprets que sortien en l'enregistrament que va fer Pickup, sinó els que creia, segons el meu criteri, que les haurien d'haver cantat, tot i que coincidíem amb dos temes. Segurament cada oient tindria la seva pròpia llista d'intèrprets i també de cançons. No tots són havaneres, hi ha dos temes d'aquest top 10 que són d'aquest gènere musical, és a dir, del cant de taverna. I si els hi sembla bé i estan a punt, escoltem la tornada a port d'aquest top 10 d'havaneres.
2: Sons a Cau d'Orella, premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: I en el número 10, la cançó que hi trobem, l'havanera La Gavina. Aquesta havanera que Frederic Sirés en va fer la lletra i música l'any 1924, originalment escrita en castellà i dedicada a Ofèlia, un amor cubà, ja que Frederic Sirés va passar un temps a la illa de Cuba. El 1961, i a petició del cantant de l'orquestra Meravella, Lluís Heras, en va fer la traducció al català. Cal dir que Marina Rossell la va incloure en el seu disc Penyora i li va donar un impuls. Escoltarem l'havanera La Gavina, interpretada per el grup Portbó i Gemma 4, que és del disc de l'Havana a l'Empordà.

Hem escoltat aquesta gavina interpretada per el grup Porvó, acompanyat per aquest grup de veus cubanes femenines Gemma 4. Bé, deixem el número 10 i anem fins al número 9 i trobem la balada del Lucas. I si parlem de veneres, aquesta cançó no n'hauria de formar part, ja que és una balada, tal i com el seu nom hi diu. Ortega Monasterio la va composar l'any 1961. El 62 va ser presentada oficialment al Festival de la Cançó del Mediterrani a Barcelona. Era la primera vegada que es presentava una cançó en català al festival, però el jurat la va desestimar. Recordem que l'any següent, el 63, sí que es van acceptar cançons en català i la guanyadora va ser la de tots coneguda, la popular, que va interpretar per una part en Raimon i per l'altra per la Salomé, el Se'n va anar. Bé, escoltarem la balada del Lucas i per interpretar aquesta cançó he escollit la de Ultramar, del disc Homenatge a Ortega Monasterio.

escoltat aquesta balada del Lucas interpretada per el grup Ultramar. Era el número 9 i passem ja en el número 8. I al número 8 hi tenim Escolta Esvent. De les cartes d'amor que Tòfol Mus escrivia la seva promesa, Xisca, nascuda a Ferreries i que en aquells moments vivia a Barcelona, en va sortir aquesta lletra que el propi Mus va presentar a Ortega Monasterio perquè li posés la música. Va ser la primera col·laboració que van fer amb dos. Escolta Esvent va quedar segona en el Festival de Música Menorquina que va tenir lloc a l'O a l'any 1966. Cal dir i afegir i sobretot apuntar-s'ho bé que aquest any Escolta el Vent fa 50 anys. L'anem a escoltar per en Lluís Cintes acompanyat del trio Arrels de Menorca d'aquell treball discogràfic que van fer en directe, un treball que van dedicar al poeta menorquí, autor d'aquesta cançó, autor de la lletra d'aquesta cançó, en Tòfol Mus. El disc es titula Sa Gran Nit.

escoltes ben el tema que hem escoltat de Lluís Cintes, acompanyat pel trio Arrels de Menorca. I del número 8 passem ja al número 7 i tenim La vella Lola. La vella Lola, aquest tema que serveix per acomiadar les cantades, d'autor desconegut, i va ser fins l'any 1977 la cançó final de la cantada de Calella. A partir d'aquell any es va incorporar a petició popular El meu avi. I cal dir que aquesta fórmula perdura fins avui per acomiadar les actuacions dels grups tabaneres. Cada vegada que s'interpreta La vella Lola no hi pot faltar mai el mocador, i a vegades doncs, és impressionant veure tots aquells mocadors alçats que van seguint el compàs de la cançó de La vella Lola. Anem a escoltar del disc Clàssics del grup Porvo, que en fan una excel·lent versió.

la vella Lola. De ben segur que algun dels nostres oients es t'haurà tret el mocador per acompanyar aquesta habanera, aquesta habanera d'obligada interpretació al final de les cantades. Deixem el número 7 i ja ens anem fins al número 8, que hi trobem el llop de mar.

ja que el llot de mar s'ha fet universal. S'ha dit que té una semblança amb la manera el meu avi, ja que l'estructura és molt semblant. Anem a escoltar per als pescadors de l'Escala aquesta havanera, llot de mar, de Ramon Carreras, que es pot trobar amb un dels seus primers treballs discogràfics, Cançons que tornen.

El llop de mar pels pescadors de l'Escala, l'havanera que ocupa el número 6. I ja del número 6 passem al número 5 i trobem la barca xica. Quan Josep Maria Roglan va llegir el poema de Rafael Llop i va decidir musicar-lo, no es podia imaginar que estava davant d'una de les millors havaneres que s'han fet en català, una lletra que s'allunya ostensiblement del nivell mitjà dels textos d'havaneres i que és arrodonida per una melodia molt ben acabada. La barca xica, que personalment jo l'hagués posat molt més endavant que pas al cinquè lloc, perquè és una cançó preciosa d'aquelles que, com alguna altra que també està aquí a la llista, no canses mai d'escoltar. Ens la interpretarà el grup Morralla, que la va interpretar a la Cantada a l'Escala del 2011. En principi no estava en el programa, però li vaig demanar a Josep Maria Roglan si la podia interpretar i ell, doncs, molt generós, la va posar en el programa, tot i que en principi no hi era. Doncs anem a escoltar aquesta actuació en directe del grup Morralla a la Cantada a l'Escala de l'any 2011.

escoltat a La Barca Xica per el grup Morralla, grup de Josep Maria Roglan, en directe a la cantada d'Havaneres de l'Escala del 2011. Del número 5 passem ja al número 4, i en el número 4 hi tenim una altra peça que no la podem considerar habanera amb tot el seu nom, ja que és una rumba habanera. I diu la història que d'aquesta anomenada rumba habanera, que era una cançó per divertir-se a la taverna La Bella Lola, una cançó de divertimento, però va causar tal impacte que fins i tot va ser arranjada per el mestre Antoni Mas per ser interpretada per conjunts i orquestres de ball. Sembla ser que allò de remena els pits, balanceja el cul i xiscla una rialla, en principi no li va acabar d'agradar a l'autor de la música, el mestre Josep Bastons, però al final ho va acabant acceptant. Lola, la tavernera, una d'aquestes cançons dels que, com hem dit, les orquestres, conjunts de ball, la tenen en el seu repertori. L'escoltarem per les anxovetes, que personalment crec que en fan una versió molt i molt fresca en el seu disc En Fresc.

Lola la Tavernera, amb aquesta versió que ens han interpretat el grup Les Anxovetes. I ja podíem dir que anem al pòdium. I amb medalla de bronze hi trobem Mare Vullsa Pescador, l'havanera més coneguda i popular escrita per Antònia Vilàs, una de les grans dames d'aquest gènere musical, cantant, poetessa, rapsoda, etc, etc. De fet, l'Antònia no sabia de solfa, però quan composava una cançó, de seguida li sortia la melodia. I podem dir que actualment no hi ha grup d'havaneres que no l'hagi interpretat mai. I encara dos és una d'aquestes que la podem escoltar a qualsevol cantada que anem. No s'ha deixat d'interpretar mai aquest Mare Vullsa Pescador, que l'escoltarem amb la veu de l'Antònia Vilàs i el seu grup en Desplega Veles, del treball discogràfic que Desplega Veles va dedicar a Antònia Vilàs. Canta Antònia Vilàs, així es diu aquest treball discogràfic. Mare Vullsa Pescador.

Mare vull ser pescador, el tema que acabem d'escoltar per Desplega veles, amb la veu de l'autora d'aquesta manera, l'Antònia Vilàs. Del número 3 passem al número 2 i hi trobem Vestida de nit. I sempre dic que és la poesia feta a manera. És una d'aquelles peces que no canses mai d'escoltar i personalment crec que hauria de ser la número 1 d'aquesta llista. Tot i que el grup Porvo la van registrar l'any 1988 en el treball Temps perdut, va ser més tard, a finals dels 90, quan els grups la van començar a interpretar i anant-la incorporant en el seu repertori. Sílvia Pérez Cruz li ha donat un gran impuls interpretant-la assíduament en els seus concerts. Anem a escoltar per al grup de Càstor Pérez, l'autor de la música d'aquesta preciosa manera, la lletra és de la que va ser doncs, la seva dona, la Glòria Cruz, aquest Vestida de nit. El trobem en el disc Indians, l'Empordanet amb Vestida de nit.

hem escoltat per al grup l'Empordanet aquesta Vestida de nit amb una excel·lent versió. Bé, i anem al número 1 i segurament els oients que estan escoltant aquest programa ja saben quina habanera serà. El meu avi. Escrita a Campito Xivarri l'any 1968, tot i que la primera lletra deia el següent: el meu avi, fill de Calella, va anar a Cuba amb el Montserrat. Sembla doncs, que no li va acabar de convèncer i la va deixar com, com és actualment. En un primer moment va ser oferida a Ferran Català perquè el grup Orés de Mar la incorporés en el seu repertori, però aquest no li va interessar. Els Barrufets varen ser els que la van estrenar l'any 1971 a la Cantada de Calella i va passar totalment desapercebuda. Els Pescadors de l'Escala, a petició del mestre Ortega Monasterio, la varen posar en el seu primer enregistrament i li varen donar un impuls important. Inclús es diu que l'inici, aquesta manera de començar a cantar El meu avi, va ser idea seva, així com el de canviar el català original per al català actual. A partir del 1977 i per reclam popular es va convertir en la cançó que juntament amb la Vella Lola servia per acomiadar les cantades. S'han fet moltes versions, però una de les més populars ha estat la que han fet el grup Los Manolos. No escoltarem la versió que n'han fet els Manolos, sinó que serà la primera que es va enregistrar, la del grup Alba de la Bisbal. Ho van fer en el disc Habaneres de l'any 1979. I amb aquesta habanera, El meu avi, acabarem el programa d'avui que hem dedicat a aquestes 10 habaneres que es poden trobar en aquest treball discogràfic que va venir a conseqüència d'aquesta votació popular que la revista Underrock va fer per escollir quines eren les habaneres més populars. Hem fet aquesta selecció seguint el criteri personal de grups que crec que els haurien d'interpretar. No és la que es troba en el CD, això sobretot que quedi clar, a part d'alguns que sí que coincideixen, alguns grups que coincideixen. Bé, esperant que hagin passat molt bona estona, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, i ara els deixem amb el grup Alba i la número 1, El meu avi.

tot i que el programa s'acomiada amb la venera al meu avi, encara ens queda temps per escoltar un popurri mariner. Els hi proposo aquestes Canciones de Mar del grup Llots de Mar.

0: ¿Quién compra
1: pescado?
2: I fins aquí aquest programa de la sèrie Tornada a Port, amb aquest top 10 d'havaneres de la revista En The Rock, escollides per votació popular i publicades en un disc del segell Pickup. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
3: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
4: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.

0: Moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bona nit.
2: La ràdio, quan tu vulguis.
3: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon!
6: Hola, bona tarda.
5: Com estàs?
6: Molt bé, molt bé.
5: I avui aliments de qualitat al menú de Dial Interior.
6: Avui aliments de qualitat, com sempre.
5: Què tenim?
6: Mira, d'entrant tenim l'entrevista a la Marga Galtés sobre el Breathwork. La secció EGB avui sobre la massa crítica i la secció, diguem, l'exploració.
5: Buah!
6: Amb en Cristian Carles Tolró.
5: Que no sabem mai què pot passar aquí.
6: No ho sabem mai. Obrim melon.
5: A veure què passa. I tenim a l'estudi amb nosaltres a la Marga Galtés. Marga, benvinguda.
7: Hola, gràcies per convidar-me.
5: I la Marga és moltes coses. La Marga és instructora de ioga, fa de terapeuta floral i, del tema que parlarem avui, és conductora de Breathe Work. Marga, ras i curt, sabem respirar?
7: Jo no dic mai saber o no saber respirar, vale? De fet, les postures, els gestos, jo, per mi són com una manifestació externa, no?, d'un estat de consciència o d'una actitud. Llavors es pot influir des del cos a la ment o de la ment al cos, no? És com un camí de doble direcció. Quan estudiem la postura corporal, veiem que intervenen diferents factors, no? Un seria l'estructura que un té, no? L'espai que jo dono a la respiració. Llavors també influeix la ment, els pensaments que un té, que provoquen unes certes emocions, i també necessito entendre com està el meu sistema nerviós, val? Mm-hmm. Llavors cada un té un patró diferent, depenent de les experiències que ha passat, etcètera. I tot això està en procés de canvi constant. Llavors, quan un entén el que li passa al cos, és com podem aplicar les eines de respiració que necessitem. No? Hi ha diferents eines, seria com una caixa d'eines que per clavar un clau necessitem un martell, no? Mm-hmm. Per fer un forat, una altra eina. Llavors, amb la respiració passa el mateix. No és dir respiro bé, respiro malament, sinó veure quines són les tècniques que jo puc aplicar depenent de tots aquests condicionants, no? Mm-hmm.
5: Vale. Ara anirem, d'aquí a poc anirem abordarem el tema de la respiració com una eina de creixement, de treball interior, però t'he sentit a dir que, i de fet no només a tu, a moltíssima gent, que tot és energia. Mm-hmm. Tot és energia. I això, segons qui ho escolti, pot sonar una mica raro, una mica abstracte. Com ho podem entendre, això de que tot és energia, i sobretot quina relació té amb el nostre món emocional?
7: Uh-huh. Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Uh-huh. Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes curasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció, vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
5: Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com com enquistant,
7: com
5: entenc?
7: Enquistant, sí, sí, aquesta seria la paraula.
5: Vale.
7: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però, en canvi, o sigui, quan la ment dona aquest ordre, el cos respon a això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí? Llavors, aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors, aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
5: I aquí és on anem. Entenc, sí, que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el breath work això ho treballa.
7: Sí.
5: De quina manera ho treballaria?
7: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no? De tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors, a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat. És alta, és baixa, és tremolosa? Si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa? És una cosa fosca? És una cosa que s'expandeix? És una cosa que es concentra en un punt? Si és una cosa que es mou fins on t'arriba? No veig com descrivint la sensació, no? Estem en el cos descrivint la sensació. I això també ens ajuda a estar en el present, perquè quan jo estic descrivint el que m'està passant en el cos, la meva ment no pot estar en dos llocs alhora. Llavors començo a respirar, el sistema nerviós es calma, i veure que tot això és transitori, no? Que aquesta emoció, aquest bloqueig, aquest, com ho has dit tu, aquest enquistament. Es comença a dissoldre, vale? Respirant. Quan jo sóc capaç d'observar tot això amb una certa calma, això es comença de... És quan nosaltres ens comencem d'autoregular.
5: Per tant, estem parlant de tu has dit, l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió, sí, que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment.
7: Sí.
5: Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció? Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
7: Sí.
5: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
7: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo, estic en la ment. Llavors, intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
5: Algú que no hagi fet mai una sessió de breathwork, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
7: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres de forma conscient la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil, perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. Llavors, el que em diu molta gent és això, que és molt fàcil perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on és, tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè lo que fa segur aquesta tècnica és que o sigui, el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats, llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no?, que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat, i això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no?, perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors ens hem d'anar en el cos, i la gent experimenten pues, diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem diguem sostenir.
5: Per tant, el que es proposa des del breathwork entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
7: I tant que sí. No volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el que cregui en altres vides. No volem entendre. Simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors, jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors, quan anem en el cos, tot això és com que es dissol, no? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no?, que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix, no? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no? S'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar, i quan arriba a la cresta, es dissol. I es neteja, no? Perquè al final és una tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir, i llavors aquí l'enquistem. Llavors, com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com, no? com treballar amb l'energia. Llavors, tot és una experiència. Quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment, sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions, i tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho, i aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
5: De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals. Quin paper juga tot aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient, o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
7: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments, val? Llavors els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment. El ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, diguem, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades, perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no?, es vagi canalitzant, es vagi bueno, al final aquesta el so és vibració, no? I l'energia segueix aquesta vibració.
5: Que bo.
7: Et va portant cap a indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això, no? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic. Un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això ho pots gestionar-ho des d'un estat de... O sigui, no perds la consciència en cap moment, eh? L'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no? Amb la respiració.
5: I pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte tot això.
7: Sí, i tant.
5: Què els diries? Així simple per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència.
7: Bueno, jo els diria que confiessin en la tècnica, eh? Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromialgia, he estat amb gent, treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no?, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no?, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, doncs això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt brutal.
5: Suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés. Sí. Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
7: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, eh? Jo no explico mai això, però bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que té esclerosis múltiple, i amb un dels brots va quedar paralitzada sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista, que no, que et queda anestesiat, i diu, això és sempre, diu, jo sempre ho tinc així, no? I cap a l'espatlla i al braç i tal, i amb una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, amb una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
5: Que bonic.
7: Sí, molt bonic.
5: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
7: I tant, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir, i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors, una sessió el que fa és una neteja profunda a la nostra casa, i llavors sí que ja ens ensenyen tècniques concretes per fer 5 minuts cada dia, no?, per poder anar traient com la pols, perquè no es continuï embrutant aquesta energia.
5: Marga, per algú que ens està escoltant ara i que està interessada en el tema del breathwork, com es podria posar en contacte amb tu?
7: Sí, bueno, jo estic treballant ara mateix a Sigma, llavors a través de Sigma o a través del meu mòbil podem concretar un dia, perquè lo interessant de tot aquest treball de respiració, no?, tota l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, és que necessitem entendre què és el que anem a fer. O sigui, no és una tècnica per fer, diguem, les respiracions, primer el que hem de fer és analitzar, no?, tot això que he explicat, tot el que té a veure amb la respiració, aplicar les tècniques que necessitem per poder, no?, gestionar el nostre dia a dia. I llavors la tècnica del breathwork s'explica al final de les quatre sessions. Tot això ho he com estructurat en quatre sessions per veure tots aquests aspectes, per conèixer una miqueta tot aquest territori. Jo penso que és molt important conèixer tot aquest territori. Llavors, al final d'aquestes quatre sessions hi ha la sessió de breathwork, havent entès prèviament tot això.
5: D'acord. Doncs, Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres
7: i explicar-nos
5: aquest món, personalment completament desconegut. No havia sentit mai parlar del breathwork i ho he trobat superinteressant.
7: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no?, que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no?, totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, cap a l'any 2022, vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no?, tots uns anys bastant profuns, i que vaig poder, no?, sortir. Diuen que com caus en un pou, l'única sortida que tens és pujant amunt, no? Llavors, tot això va ser la meva experiència personal, i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no?, que estic oferint ja fa uns anys a la gent, i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no?, perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració, i tot això són coses que la gent desconeixen.
5: Doncs, Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
7: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es varen sumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Zamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans

passaria si un grupet d'éssers humans comencés a viure amb molta més consciència? No com una idea bonica, sinó com una pràctica real. Si davant del conflicte algú respira i mira de comprendre en lloc de reaccionar, si davant del dolor algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre algú escull l'amor en lloc de la defensa, què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais, i potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Llogar un habitatge a Espanya és avui més car que mai. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del lloguer van pujar un 3,5% durant el 2024, l'increment més elevat dels darrers 5 anys, Clara Ontanyón.
3: Amb aquesta nova pujada, els lloguers encadenen ja una dècada sencera a l'alça. Les comunitats on més s'han disparat els preus són el País Valencià, les Illes Balears i Andalusia, amb increments del 5, del 4 i del 3,8% respectivament. A l'altra banda, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya i La Rioja són els territoris on els lloguers han crescut amb menys intensitat. La fotografia dels últims 10 anys és encara més contundent. Des del 2014, el preu del lloguer s'ha encarit de mitjana més d'un 23% a tot l'estat. Una escalada sostinguda que continua tensionant el mercat de l'habitatge i complicant l'accés a un pis, especialment per als joves i les famílies amb rendes més baixes.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Torna a connectar amb la vida.

0: sonora de la teva vida.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, és meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Plany, en versió de Túrnez i Cessé.
8: Si

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Pareu bé l'orella.
3: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
4: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival,

0: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Rats!

0: Pareu bé l'orella. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
2: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila, amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat de l'Arnau em sembla un babau. La Raquel de Benita no en té un pèl, però el que és el seu bessó Rafel és més pinxó que un coronel. L'Oriol només sap jugar a futbol i l'Anna a la gallina policana. La Marina vol ser una dama fina i en Valentí s'entrena per despatxir. En Mohamed no ha vist mai un abet. L'Adrià és d'allò que no hi ha, però el que és la Judit tampoc és mal maldit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja esgarrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i estomaca en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gella. La Caterina sempre és redrina perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
1: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: sou molt bona gent.
1: Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. Ho sents? Ho vius?

0: Lani.
1: L'espai curiós.
2: Moltes felicitats per començar. Doncs mira, volia felicitar amb una senyora que va sortir abans d'ahir cantant un xotis que em va fer riure i em va fer molta alegria. No sé si és gran o és no tan gran, però la vull felicitar. Tothom hem de ser igual, eh? Amb els temps que passem, tothom hem de tindre l'harmonia que ella té.
3: Molt bé, gràcies per la vostra labor, eh?

Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava, l'Eleonor tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, l'Eleonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Eleonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-seca.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-seca.
0: Tal qual.
6: Que bo!
7: En alguns parlars del català, quan hi ha una vocal neutra, una E, entre una consonant random i una R, o entre una R i una consonant random, aquesta neutra sol desaparèixer. De però, passem a pro. De carabassa, passem a carbassa. De veremar, passem a vermar. D'embarassada, passem a embrassada. I això no només passa en casos aïllats, també passa quan s'ajunten certes paraules. Passem de per aquí a per aquí. De per allà a per allà. De per exemple a per exemple. De per això a per això. I una cosa cal dir del per això, que com s'assembla tant al però, fem servir per això com si fos un sinònim. No arribaré a dinar, intentaré venir després per això. Aquí per això és el mateix que però. No arribaré a dinar, intentaré venir després però. Quan traduïm aquests per això per por eso en castellà, ens deletem instantàniament com a catalanoparlants. No llegaré a comer, intentaré venir después por eso. I la gent se't queda com... ¿Por eso qué?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
2: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
1: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
3: Bona nit.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
5: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
6: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Glòria Cagigal, investigadora en ètica aplicada i comissària al Laboratori d'Arts Contemplatives. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: M'agradaria començar parlant d'aquesta evolució en la nostra manera de percebre socialment la mort al llarg dels anys. Quina relació hi tenim actualment?
1: És un fenomen que és bastant difícil d'apuntar un únic canvi o un canvi principal, perquè de fet si nosaltres pensem en com l'ésser humà s'ha relacionat amb la mort al llarg de la història, hi ha algunes coses que són segurament més constants de les que ens semblen. És a dir, que potser hi ha un titular fàcil que és parlar d'un tabú respecte a la mort, però si mirem enrere veurem que els nostres avantpassats ja tenien molta por i d'alguna manera no volien confrontar la seva mort, no? I la mort de les persones properes. El que passa és que ara potser podem parlar de formes de morir que són clarament diferents a les de fa, potser doncs 30 anys, i que aleshores això també modula quina percepció, quina relació tenim amb la mort. Com, per exemple, doncs, actualment una de les coses que veiem és que la mort és molt més solitària, que abans era un procés molt més comunitari, tant els processos previs a la mort com els dies posteriors a la mort d'una persona es feien en col·lectiu, es feien amb els veïns, amb els amics, amb la família, i en canvi això, doncs, malauradament, veiem com actualment no és així. Hi ha moltes persones que passen els seus últims dies soles.
0: I què explica, potser, que abans fos un procés molt més social i ara sigui un fet cada cop ja no més tabú, sinó més aïllat?
1: Segurament la tendència que ha anat seguint que va seguint el món, no? I que això marca la pauta, d'alguna manera, les societats occidentals, una societat que tendeix més a l'individualisme i a mirar pel propi benestar i, en tot cas, pel cercle més proper, doncs això acaba afectant totes les parcel·les de l'existència. I també potser aquesta falsa idea d'autonomia o d'autosuficiència, dic falsa perquè no ens aguantem sols, necessitem els altres per existir, però les nostres societats o actualment sembla que el que hem d'aspirar és a ser molt independents, no? I viure doncs en un pis sols amb la nostra parella i construir la nostra carrera, i d'alguna manera els altres no ens calen. I això és molt, sembla que és així durant l'adultesa i la joventut, però els moments més vulnerables de l'existència, com pot ser la malaltia, la infància i, evidentment, la mort, doncs això no funciona així.
0: Per exemple, en la infància, no? És un exemple que molts cops passa, sobretot quan el context de la mort està rodejat d'una malaltia, d'un procés complex en el tram final de la vida d'una persona, a vegades hi ha com aquesta tendència a sobreprotegir, per exemple, els infants, a persones més vulnerables en aquest sentit, com que donem l'esquena a una cosa que forma part de la vida.
1: Sí, en part, la nostra incapacitat per confrontar un moment tan dolorós com aquest, perquè no l'hem volgut veure, perquè ens hem volgut explicar que d'alguna manera passa als altres i que passarà d'aquí molt de temps, no? En un futur molt llunyà, ens fa projectar que a tothom li passa el mateix, i sobretot, per exemple, les criatures, doncs que seran igual d'incapaces que som nosaltres de poder elaborar una pèrdua. Això és, evidentment, no ho fan en els termes que ho fa una persona adulta, perquè hi ha mecanismes cognitius que no estan desenvolupats i també estratègies de confrontació emocionals que tampoc les tenen, però segurament si estiguéssim una mica més oberts a veure com aquella criatura, no, un infant, doncs pot afrontar a la seva manera aquell procés, doncs veuríem que ho fan amb molt més, potser més enteresa o més preparats o més conscients del que ens imaginem, no? Però la nostra por ens impedeix veure tot això.
0: I parlar-ne més, potser trencar una mica aquest tabú seria un dels camins per justament naturalitzar tot això?
1: Absolutament, o sigui, crec que les persones que ens hem dedicat a pensar sobre aquestes qüestions i sobretot, per exemple, les grans tradicions de saviesa, com pot ser el budisme o com poden ser les tradicions antigues filosòfiques, enfatitzen moltíssim aquesta necessitat de treure a la llum això que volem enterrar, perquè el fet de parlar-ne no ho dinamitarà, no? O que parlem de la mort no vol dir que de facto d'aquí poc ens morirem. Que parlem de la mort, que sigui un tema que no tinguem por d'anomenar i de referir-nos-hi, ens ajudarà segurament, o això és el que pensen aquestes tradicions de saviesa, no? Ens ajudarà a estar una mica més preparades quan arribi, que no ens agafi tant per sorpresa.
0: Ja per acabar, m'agradaria parlar també breument del dol. No és un procés lineal, depèn de molts factors, és molt diferent en funció de cada persona, però sí que és una qüestió que ha centrat històricament el pensament i discurs de l'ésser humà. Ho veiem a través de disciplines com la literatura, la filosofia i moltes altres disciplines artístiques també.
1: Clar, és que el dol forma part d'una part de la nostra existència que és importantíssima i fonamental. Les nostres vides estan teixides en la pèrdua i de fet podríem dir que viure és passar dols, no? Deixar anar coses, perdre coses i no tant guanyar-les, que és una de les mentides de la nostra, del sistema occidental i materialista, no? Que sembla que hem d'acumular. No, clar, sobretot hem de deixar anar. I el dol és una cosa que és important que tothom pugui trobar la manera de fer el seu propi dol i això doncs passa per una, potser doncs, per una part més ritualística que en part hem abandonat, però també es pot expressar a través de la creativitat, a partir de l'art i moltíssim també a través de, o sigui, el dol com un procés col·lectiu i comunitari, no? Que puguem trobar-nos els que estem en dol, els que estem patint, per compartir aquella pèrdua que ens ha canviat, ens està canviant irremeiablement a tots, no? Aleshores, és importantíssim i molt sa, de fet, poder donar espai al dol.
0: Ens quedem, doncs, amb aquest darrer missatge. Glòria Cagigal, investigadora en ètica aplicada i comissària del Laboratori d'Arts Contemplatives. Gràcies i bona tarda.
1: Moltes gràcies.

0: del canvi.
1: A veure, gent, quan arribem a casa, què? E cuando arribo a casa, un cappuccino, doncs no.
2: Les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.

0: Ràdio Vila-sacra, la ràdio de l'Empordà.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
5: La teva emissora local.

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Grupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a de la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a

0: pis?
1: Amb Immobiliària Espígol.
0: I per què els vas escollir?
1: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
0: Entra a espígol.com.